0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: The All-American Half Pound, two pure beef patties, lettuce, tomato, MWE. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Se acaricies la glòria amb la punta dels dits, ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo,

0: radio, ¿verdad? Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Tienes que hacer como...

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: Grabando.
3: Perdón.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

La noche me confunde. Get ready, baby.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: vergüenza.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: mind. Mwah.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Adiós.
1: James Brown is

0: gusta. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. I és dimarts 6 d'octubre. La maquinària electoral ja està en marxa. Fa just uns minuts, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la convocatòria d'eleccions per dia 29 de novembre. A les Balears encara no s'han confirmat els caps de llista. La candidatura més clara en espera d'unes primàries és la socialista, que podria estar encapçalada per Francina Armengol. L'esquerra sobiranista, més per Mallorca i més per Menorca, ha descartat concórrer als comicis amb marca estatal, com ho va fer aleshores amb Sumar. Aquestes eleccions arriben després que divendres el Congrés no convalidàs els decrets d'habitatge del govern espanyol. Avui el Consell de Ministres, però, els tornarà a aprovar. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Els decrets arribaran de nou, per tant, al Congrés, però l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. D'aquesta manera, el manco, un d'ells, podria tirar endavant, ja que el vot de Junts no és necessari per aprovar-los.
1: Independentment del que passi amb els decrets, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tarda.
2: Els sindicats demanen un habitatge i uns salaris dignes. José Luis García és secretari general de Comissions Obreres a les Illes.
3: Perquè entenem, com ja venim dient des de fa mesos, tenim un problema de salaris. A més, la negociació col·lectiva a nivell estatal està bloquejada i, per tant, aquest bloqueig també afecta a les pujades salarials.
2: La data no s'ha concretat, però serà abans de les eleccions.
1: I qui també tenia previst fer vaga són els sindicats mèdics, en aquest cas contra el govern central.
2: I les organitzacions convocants es van reunir ahir a Madrid per debatre si suspenen o no les aturades ara que s'han convocat a les eleccions. En parlarem a les 8:30 amb el president de Cimeval, Miguel Lázaro.
1: I avui les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys fan vaga per reclamar millores salarials i laborals.
2: També demanen un marc comú per tot el sector de les Balears, una aturada que arriba després de setmanes de protestes tancades i hores de negociacions sense acord.
1: I de la política, Miquel Oliver deixarà la Batllia de Manacor aquest dijous.
2: El substitueix l'actual regidor d'Educació i Cultura, Ferran Montero. El bala de Més Esquerra avança així un relleu que inicialment estava previst per al final del mandat, mentre prepara la seva candidatura al Consell de Mallorca.
1: I avui també vos explicam que les Balears tanquen aquest estiu amb 158 onades de calor marina.
2: Les altes temperatures han afectat els ecosistemes marins com la Posidònia oceànica i han incrementat la mortalitat d'organismes. S'han registrat temperatures de la mà superior als 30 graus durant més de 30 dies a punts com la Dragonera.
1: I en els esports, el Manacor viurà un partit històric a la Copa del Rei. Gavi Fortes, bon dia.
4: Bon dia. L'equip manacorí s'enfrontarà a la Capellera en primera ronda al Villarreal, equip de primera divisió i equip de Champions. La resta d'emparellaments han estat els següents: Poblense, Ceuta, Atlètic Balears, Eldense, Alcoyà, Mallorca. Els partits se jugaran entre el 27 i el 29 d'octubre.
1: I pel que fa al temps, avui esperam una jornada variable, amb estones de sol, però també en presència d'alguns núvols. Marc Aldentai, bon dia.
5: Bon dia, així és. Alguns núvols que molt difícilment arribaran a deixar precipitació. Si ho fan, seria durant el migdia, primeres hores del capvespre, sobretot cap a punts del nord i de manera local i feble. Per tant, una jornada que, en principi, no hem de veure ploure, però sí que tindrem aquest ambient variable. Ara mateix el dia comença en qualque núvol baix, també amb bastantes estones de sol. Per tant, una jornada més tranquil·la que la d'ahir. També molta tranquil·litat pel que fa al vent, bufarà feble, en general de direcció molt variable, amb una situació marítima bastant tranquil·la, parlant d'onades de 20 a 50 centímetres d'altura. Pel que fa al termòmetre, el dia...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí. En aquesta hora comença el ple del Parlament, que avui estarà inevitablement centrat en la convocatòria d'eleccions generals de dia 29 de novembre. Fa poc més d'una hora s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat el decret de dissolució de les Corts.
1: A les Balears encara no s'han confirmat els caps de llista. La candidatura més clara en espera d'unes primàries és la socialista, que podria estar encapçalada per l'actual presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. L'Esquerra Sobiranista, Més per Mallorca i Més per Menorca, per part seva, han descartat concórrer als comicis en marca estatal, com ho van fer el 2023 amb Sumar.
0: Aquestes eleccions arriben després que divendres el Congrés no convalidés els decrets d'habitatge del govern espanyol. Avui el Consell de Ministres els tornarà a aprovar, independentment del que passi amb les normes. Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tarda.
1: Els sindicats demanen un habitatge i uns salaris dignes. José Luis García, secretari general de Comissions Obreres a les Illes.
2: Perquè entenem, com ja venim dient des de fa mesos, tenim un problema de salaris. A més, la negociació col·lectiva a nivell estatal està bloquejada i, per tant, aquest bloqueig també afecta a les pujades salarials.
1: La data encara no s'ha concretat, però serà abans de les eleccions.
0: En canvi, els metges es plantegen ajornar la vaga indefinida prevista el 28 d'octubre, després de la convocatòria d'eleccions. Amb els comicis, la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Govern Central queda paralitzada.
1: Ho ha explicat fa uns minuts a l'informatiu Matí Miguel Lázaro, president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, i del CIMEVAL, el Sindicat Mèdic Balear, que assegura que actuaran amb responsabilitat. Lázaro diu que ara exerciran pressió als partits perquè es defineixin.
3: Vamos a ver cómo se retratan, perdón por la expresión, y ahí actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003.
0: I que sí que manté avui la seva aturada són les treballadores de l'educació infantil de 0 a 3 anys. Estan cridades a una vaga general per reclamar millores salarials i laborals i sobretot un marc comú per a tot el sector de les Balears. Caterina Bany, en directe des de l'Escoleta de Ciutat Antiga, Palma. Bon dia.
4: Bon dia. Ara mateix hora punta d'entrada, però la realitat és que hi ha manco infants, manco famílies, manco moviment, per tant, de l'habitual. Aquí, servei mínims, també servei de menjador. La majoria de famílies entenen aquesta vaga. D'altres no els queda més remei, ho han vist, que deixar els fills al centre. Els escolta.
5: El nivell de ràtio és molt elevat per poder atendre a tots els infants, a totes les seves necessitats. Actualment tenim 7 nadons, 12 a les aules de U2 i de 8 a les aules de 2-3.
4: Aquesta és una de les reivindicacions principals, en aquest cas, de les educadores, ràtios més baixes. Parlava Clara Ruiz, ara sí que podem escoltar un dels pares.
6: Per nosaltres és una gent molt important, les educadores de les escoles públiques, perquè la gent que fa créixer els nostres infants des de bon començament.
0: I bé, aquesta és la situació des de l'Escoleta de Ciutat Antiga de Palma. I les Balears han tancat l'estiu amb 158 onades de calor marina. Les altes temperatures han afectat els ecosistemes marins com la Posidònia oceànica i han incrementat la mortalitat d'organismes.
1: S'han registrat temperatures de la mà superiors als 30 graus durant més de 30 dies a punts com la Dragonera. Melanie Jussà és investigadora del SOCIP.
7: I en les Islas Balears podem dir que s'han registrado ya desde enero hasta septiembre 158 días de horas de calor marina.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa El Dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, Pedro Sánchez compareixent en roda de premsa després del Consell de Ministres d'avui, en el qual està previst que s'aprovin de nou els dos decrets d'habitatge que varen de caure divendres passat i que varen provocar una onada de manifestacions a l'Estat i un avançament electoral. L'objectiu és introduir canvis i que siguin, en aquest cas, convalidats per la Diputació Permanent, que avui, després d'haver-se dissolt les cambres generals, queda de guàrdia per aprovar iniciatives urgents, com és el cas d'un reial decret llei.
2: La diferència és que en aquesta Diputació, PP, Vox i Junts no tenen majoria per rebutjar els decrets i, per tant, si la resta de grups mantenen el sentit dels seus vots, els decrets podrien tirar endavant el banc el primer, ja que en el PNB, que sí que seria decisiu en aquest cas, no dona suport al segon, el que preveu la renovació automàtica dels contractes de lloguer amb indemnització per als llogaters si el propietari no el volgués renovar amb una causa justificada.
1: I de precisament la situació de l'habitatge amb aquest rerefons electoral és la protagonista avui al ple ordinari que celebra en aquests moments al Parlament. El diputat socialista Carles Bona ha acusat de nou el govern d'afavorir els fons voltor, mentre que el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, els retreu que fa populisme d'una necessitat.
3: Vostès han llegit Robin Hood? Perquè el que ha passat és que han de capgirar el llibre perquè l'han llegit a l'inrevés. La senyora Proens va començar la legislatura traient-li els pisos a la gent per donar-los als voltors. Han anat tota la legislatura de la mà i ara acaben igual, traient-li els drets de la gent per donar-los als voltors.
4: Miren ustedes aquí rasgándose las vestiduras hablando de los fondos buitre. Mire, señor Bona, todo postureo, populismo y propaganda. Sánchez, marca registrada. Pero por fin todo esto se va a acabar, aunque ya vemos que sus maniobras continuarán hasta el último día, ahora tratando de colar su derquetos ley por la puerta de atrás, enredando y tratando de engañar una vez más a la ciudadanía.
1: Vidó, això és el que passa de dins la cambra, al Parlament. Mentrestant, a les portes, la xarxa 03, comissions, UGT i l'Estei es concentren i ho fan per denunciar el bloqueig de les patronals del sector 03 a la negociació del conveni autonòmic, una concentració que està seguint Laura Marcos. Laura, bon dia, conta'ns.
5: Bon dia. D'haver-se un centenar de treballadores es concentren ara mateix juntament amb els representants dels principals sindicats en clans com Treball Essencial, Salari Real o 03 és Educació i pancartes amb missatges com l'infància està cansada d'esperar. Les educadores que avui han sumat a la seva protesta desenes de pepes vestides de groc en representació dels infants demanen de manera urgent un nou decret de mínims i un conveni autonòmic que garanteixi les millores en les ràtios, més personal i un sou que s'ajusti a la seva tasca.
1: És el so que ens arriba en directe, en aquest cas, a les portes del Parlament, aquesta concentració de les escoletes que avui, per cert, fan vaga. També ho fan, ja ho deien a la nostra companya Laura, per reclamar millores salarials, laborals i, sobretot, un marc comú per al sector, un conveni comú. En canvi, els metges sí que es plantegen ajornar la vaga indefinida que tenien prevista pel 28 d'octubre, això després de la convocatòria d'eleccions. Amb els comicis, aquesta reforma de l'Estatut Marc proposada pel govern estatal ha quedat paralitzada.
2: Ho ha explicat a l'informatiu matí Miguel Lázaro, president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, i de Cimeval, el sindicat mèdic balear, que assegura que actuaran amb responsabilitat. Lázaro diu que ara exerciran pressió als partits perquè es defineixin.
6: Vamos a ver cómo se retratan, perdón por la expresión, y ahí actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003.
1: I d'així arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Important operació contra el narcotràfic a Palma, a la barriada de la Soledat. Hi ha més de 200 efectius de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera desplegats a la zona. S'estan efectuant una desena d'entrades i escorcolls i es preuen detencions. Connectem ja amb aquest punt allà. Hi ha el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia, que sabem?
2: Efectivament, i d'aquí ens trobem just en el carrer Teix, allà on es troba amb el carrer Manacor, i precisament puc actualitzar les dades perquè les tenim de darrera hora que ens acaba de confirmar precisament el Cos Nacional de Policia. Serien 14 els registres que s'han efectuat pràcticament a tot el barri sencer de la Soledat, perquè són moltes les illes de cases allà on hi havia persones relacionades amb aquesta operació que té per nom... Té Tsunami Galba, Operació Tsunami Galba. Diuen això, com a mínim hi podria haver 12 detinguts, però estan convençuts que n'hi haurà bastant més, és el que se sap per al moment. És una operació relacionada amb el, no només amb el narcotràfic, sinó també amb el bloqueig de capitals, i com dèiem, afecta pràcticament a tot el barri sencer, perquè segons ens explicaven, hi ha moltes finques que a poc i amb els anys han anat juntant algunes cases amb les altres i per la banda de darrere es comunicaven. De moment s'ha requisat moltíssim de material, aquests registres podrien durar, ens han assegurat, més de 2 hores com a mínim. Per tant, no se sabrà el número precís de detencions que s'han produït aquí, però penseu que també altres registres, per exemple, a la zona de Marratxí. Per tant, entre aduanes i el Cos Nacional de Policia estan duent a terme aquests registres i el balanç el sabrem segurament d'aquí unes hores.
1: I de gràcies, Toni Escanelles, en directe en aquesta operació que ara mateix s'està efectuant en aquesta barriada de la Soledat. També per allà sentíem el nostre company. Hi ha alguns escorcolls, en aquest cas, a Marratxí. De moment sabem que hi ha 14 escorcolls, concretament, al llarg de tota aquesta barriada i també de Marratxí. Hi hauria almenys 12 persones detingudes en aquesta àmplia operació, que, per cert, també està provocat certs problemes de trànsit i agents, en aquest cas de la policia local, també d'urbanisme, de l'Ajuntament de Palma, intentant controlar els accessos. Per tant, ja sabeu, si heu de circular per Palma, intenteu evitar aquest punt, sobretot la carretera de Manacor, que és la que presenta ara mateix més problemes. I més qüestions. La presència de Pilar, que ha estat anomenada la Mari Carmen de Palma al ple del Parlament, ha protagonitzat fa uns minuts el cara a cara entre el portaveu socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens, que s'han retret la manera de fer front a la problemàtica de l'habitatge.
3: Que no a las personas. Usted quiere que las desahucen. Es usted quien se reúne con Engels and Volkers. Es usted a quien le dice a Vini lo que tiene que hacer en estas islas. Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
4: Silencio, por favor.
3: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar y decirle que usted jamás se reuniría con ella ni con las personas a las que le representan, porque solo se reúne con los grandes promotores.
5: Nosotros continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sots seus crits, en sots seus nervis, en sots seves mentides, el deixa vostè, perquè jo avui m'aquest amb un titular d'aquí, de Mallorca. Alegria en les calles per el anticipo electoral. Tenia que haver sido antes. A la fi, alegria i esperança, senyor.
1: I mentrestant, a la Moncloa continua el Consell de Ministres, que precisament té previst aprovar avui els dos decrets llei sobre l'habitatge.
6: Sí, són els dos que varen decaure al Congrés divendres i que han provocat la convocatòria de l'avançament electoral pel proper pròxim dia 29 de novembre.
1: Així arribem a les 11:04. Més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, pendents d'aquesta hora de l'operació contra el narcotràfic que s'està duent a terme sobretot a la barriada de la Soledat, amb nombrosos escorcolls i detencions per part de la Policia Nacional i Vigilància Duanera. Tornem a connectar amb aquest punt, amb aquesta barriada de la Soledat. Allà hi ha el nostre company Toni Escanillas. Bon dia, Toni, quines novetats tenim?
2: Bon dia, idò. Poden dir-vos en aquesta hora que encara continuen aquests escorcolls que s'estan duent a terme pràcticament a tota la barriada de la Soledat, com a mínim a 5 illes de cases. A Palma, la Policia Nacional ha dut a terme al Manco 14 escorcolls, altres tants habitatges, no només aquí, sinó també un altre al Marratxí, en concret, més enllà de la Soledat. De moment, el cos nacional ha confirmat la detenció de 12 persones com a mínim, tot i que asseguren que seran moltes més quan acabin aquestes tasques d'investigació. Són més de 200 els efectius per part de la Policia Nacional que intervenen, de la Brigada de la Policia Judicial, juntament amb una cinquantena d'agents de la Unitat d'Intervenció Policial que venen des de València precisament per dur a terme aquesta operació. Així mateix, també hi ha un grup d'especialistes d'intervenció en tècniques, també mitjans aeris, l'helicòpter no deixa de sobrevolar aquesta zona, i també diverses unitats de la unitat canina. L'operació du per nom Tsunami Galba, n'haurem d'estar pendents perquè a banda de perseguir el narcotràfic se centra també en delictes relacionats amb el blanqueig de capitals. S'espera, continuen a hores d'ara aquests escorcolls, i s'espera que d'aquí al Manco una o dues hores es pugui saber el nombre total de detinguts.
1: Gràcies, Toni. Aquesta és la darrera hora que ens arriba des de la Soledat amb aquest balanç. Mantenim aquest balanç, 14 escorcolls, sobretot en aquesta barriada, també, però se n'ha fet un a Marratxí, i de moment 12 detencions, però no es descarta que pugui elevar-se aquest balanç. Estarem, com sempre, ben pendents. Ara anem amb més qüestions, perquè la presència de Pilar, la coneguda com a Mari Carmen de Palma, és una dona desnonada per un fons voltor a Ciutat. Idò, aquesta dona ha estat avui al ple del Parlament i ha marcat el cara a cara entre el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, i la presidenta del govern, Marga Proens. Tots dos s'han retret la manera de fer front a la problemàtica de l'habitatge.
3: Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
4: Silencio, por favor.
3: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
5: Nosotros continuaremos fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sots seus crits, en sots seus nervis, en sots seves mentides. El deixo a vostè perquè jo vull maquet amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
1: I mentrestant continua aquesta hora el Consell de Ministres. Avui ha d'aprovar de nou els dos decrets d'habitatge que varen de caure divendres passat al Congrés, rebutjats per la dreta de la cambra. El president Pedro Sánchez, a més, té previst, de forma extraordinària, compareixer després d'aquesta reunió del seu gabinet per donar-ne els detalls. I tot això amb el rerefons electoral en la maquinària que ja s'ha activat de cara al 29 de novembre.
6: I des d'avui ja se pot sol·licitar el vot per correu per tots aquells que no ho puguin fer de manera presencial el dia dels comicis. És un termini que estarà obert fins dos dies abans de les votacions. Es pot sol·licitar de manera telemàtica a correos.es o a qualsevol oficina de correus.
1: I les Balears són, només per darrere de Madrid, la comunitat autònoma amb més ciutadans que contracten una assegurança privada de salut. Ho ha fet un 30%. És una xifra que se situa molt per damunt de la mitjana de l'Estat, que és d'un 21%.
6: Ho diu el darrer informe de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, que lliga aquesta realitat amb el mal servei que donen les institucions sanitàries que depenen del govern.
1: I d'així arribem a les 12:04. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Es llit i xemeneia un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fonia l'orella i ara que la tinc bé no el puc sentir. Olors indefinibles d'aquells barris

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El govern espanyol reserva 10.000 milions d'euros per atorgar préstecs sense interessos per a les entrades dels primers habitatges. Ho ha anunciat fa uns minuts Pedro Sánchez, que en aquests moments compareix per defensar els dos decrets lleis per l'habitatge que ha aprovat avui de nou el seu Consell de Ministres. El president espanyol compareix de manera extraordinària després d'aquesta reunió setmanal del seu gabinet amb el rerefons de la convocatòria avançada d'eleccions.
2: Són dos textos que inclouen novetats, entre les quals aquesta nova línia de finançament que a través de l'ICO atorgaran fins a 50.000 euros sense interessos per poder avançar l'entrada a una llar, una ajuda que no tindrà cap límit de dates. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: 50.000 euros sin intereses en una línea que va a gestionar el ICO para la adquisición de la primera vivienda. Y va a ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
1: Sánchez, que encara compareix a aquesta hora, també ha anunciat que Casa 47, que és aquesta empresa estatal d'habitatge, adquirirà milers d'habitatges que en aquests moments pertanyen a la Seguretat Social. En total, està detallant fins a 21 noves mesures que ara hauran de ser validades per la Diputació Permanent, on la dreta no té majoria. De fet, ara Sánchez ha demanat el suport a aquestes mesures, assegura que no és una qüestió ideològica, sinó d'humanitat.
3: Lo que hago es pedir a los grupos parlamentarios que con su voto convaliden estos derechos en la Diputación Permanente de las Cortes Generales. Porque, insisto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
1: I més qüestions també en aquest àmbit preelectoral, podem dir, perquè el vicepresident de les Illes, Antoni Costa, ha confirmat que aquesta data del 29 de novembre, aquestes eleccions, no alteren els plans de l'executiu i tampoc alteren, entre d'altres coses, a la redacció que tenen prevista del projecte de pressupostos.
2: Recorden que l'equip de Marga Proens ja els ha començat a perfilar i que l'objectiu és que tirin endavant tant si hi ha comicis com si no. Escoltem Costa avui en els passadissos del Parlament.
4: El full de ruta del govern de les Illes Balears continua exactament igual. Hi ha unes eleccions, és cert, enmig, unes eleccions que a la fi els espanyols podem votar, i per tant, el full de ruta ha de continuar, però tenint en compte que hi ha una fita electoral transcendental.
1: I també estan pendents d'aquesta operació contra el narcotràfic que s'està duent a terme a Mallorca. Almenys 12 persones han estat detingudes en aquesta operació que es du a terme a la barriada de Palmesana de la Soledat i també al municipi de Marratxí. En total, més de 200 agents de la Policia Nacional i de Vigilància Aduanera estan ara mateix desplegats en diferents punts d'aquests dos indrets, efectuant una quinzena d'escorcolls. I també és notícia destacada de fa només uns minuts. El Suprem finalment ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. És una decisió que pren només unes hores després que el Constitucional ha avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats del procés català. El Tribunal ha decidit a la sessió plenària d'aquest dimarts, recordem, per 7 vots a favor i 5 en contra, estimar el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, que demanava l'aval de la mesura de gràcia per aquest delicte de malversació.
2: Ara, aquest criteri que s'ha establit en Dolors Bassa serveix de base per a la resta de sentències sobre els recursos de protecció. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín i el mateix Puigdemont. Ara el jutge Pablo Llarena, que va instruir el procés, ha redactat una interlocutòria que aixeca en caràcter immediat i fins a nova resolució judicial expressa les ordres nacionals de crida i cerca i detenció de...

0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: esta radio. Radio.
1: Jo a l'escola. I tu?

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Blanca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre. I molt

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Una de les cares visibles de la crisi de l'habitatge a les Balears durant les darreres setmanes, Na Pilar, desnonada d'un pis a Palma per un fons voltor, ha estat protagonista d'una tensa escena al Parlament després de la sessió de control. L'afectada, acompanyada per un diputat del PSIP, ha retret a la presidenta del govern sentir-se abandonada, tot i haver-la votat. A les imatges es pot veure Marga Proens abraçar-la i lamentar que els socialistes, ha dit, utilitzessin el seu cas per fer política. La crisi de l'habitatge ha precipitat la fi de la legislatura i de ben segur, com hem vist avui, marcarà l'agenda política en els 54 dies que manquen per les eleccions generals. Fa uns minuts, el Consell de Ministres ha aprovat els nous decrets sobre habitatge amb incorporacions, ha dit el president Pedro Sánchez, molt positives. Per exemple, el nou text incorpora 10.000 milions d'euros en préstecs per al primer habitatge. En uns minuts posem ordre a totes aquestes informacions relacionades amb l'habitatge, amb què arrencam un dia més l'informatiu. Avui és dimarts 6 d'octubre. Fem titulars amb Olivia Navarro i Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Les patronals qüestionen la vaga general.
2: Una aturada que han anunciat els sindicats majoritaris encara sense data per reivindicar millores salarials que garanteixin l'accés a l'habitatge. La COE i la PIMEM dubten que aquesta convocatòria siga legal perquè, diuen, no està motivada per un conflicte laboral.
1: El 03 torna a aturar per un conveni propi.
3: En seguiment desigual per illes, les educadores d'escoletes protesten perquè les negociacions sobre el seu conveni col·lectiu continuen bloquejades i contra el decret del sector que prepara el govern.
1: Detingut el Pablo i 11 persones més en una gran operació contra la droga a Palma.
2: Més de 200 efectius de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera han participat en el dispositiu desplegat a la barriada de la Soledat, on s'han fet 14 escorcolls. L'operació, denominada Tsunami Galba, se centra en narcotràfic, però també en delictes relacionats amb blanqueig de capitals.
1: Via lliure a Carles Puigdemont per tornar a Catalunya.
3: El Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra l'expresident català després que el Constitucional ha avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats pel referèndum del 1 d'octubre de l'any 2017.
1: A partir de les dues i mitja, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars i és moment ara de fer una ronda per saber el més destacat del dia. A les Pitius s'incrementen els casos d'assetjament escolar. La Conselleria d'Educació assegura que és perquè s'estan posant més recursos per fer front a aquestes situacions. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Eivissa i Formentera s'han incorporat aquest curs 3 psicòlegs educatius a les escoles que sumen als 11 que feien feina als instituts. Els casos més freqüents són els alumnes amb simptomatologia ansiosa. S'incrementa el nombre de casos també d'assetjament escolar perquè expliquen des de Conselleria de cada vegada hi ha més recursos destinats a la seva detecció.
1: A Menorca s'ha detectat i retirat el primer niu de vespa oriental. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia, s'ha localitzat a Maó i ha estat retirat completament per evitar la dispersió de l'espècie i l'establiment de noves colònies. Amb aquest niu es confirma la presència de la vespa oriental a totes les illes. Ja s'havia detectat abans a Mallorca i també a Eivissa.
1: A Mallorca l'actualitat ve marcada per la crònica política. Miquel Oliver presenta la renúncia com Abad la demana COP per centrar-se en la candidatura al Consell. Juan Luis Marcos, bon dia.
6: Bon dia. El dirigent de Més Esquerra farà efectiva la seva decisió aquest mateix dijous en un ple extraordinari després de 7 anys a la batllia. Avui Oliver ha explicat que es tracta d'un pas pensat, personal i polític, i ha afegit que és bo per a Manacor perquè permet un relleu ordenat a l'Ajuntament. El seu substitut,

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

0: Són les 3 i és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimarts 6 d'octubre, dient que han quedat dissoltes oficialment les Corts Generals i que el Consell de Ministres ha donat llum verda de nou al dos reial decret llei de l'habitatge, que són, en essència, els mateixos derogats divendres per la dreta al Congrés, però que inclouen algunes novetats. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, sí. Entre d'elles, una partida de 10.000 milions d'euros en préstecs sense interessos per al primer habitatge. El president Pedro Sánchez ha defensat els textos i ha apel·lat a la humanitat dels diputats de la Diputació Permanent, que és l'òrgan que ara els haurà de convalidar.
2: No estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
0: Al Parlament, la sessió de control també està marcada per l'habitatge i per la presència d'una dona desnonada.
1: Sí, Sina Pilar, una dona desnonada per un fons voltor i que s'ha convertit en una de les cares visibles d'aquesta crisi, ha estat la protagonista avui d'una tensa escena al Parlament després de la sessió de control. L'afectada, acompanyada per un diputat del PSIP, ha retret a la presidenta del govern, que se sent abandonada, tot i haver-la votat. Marga Proens, després d'abraçar-la, ha acusat els socialistes d'utilitzar-la políticament. I de tot això ha passat just després que el portaveu socialista Iago Negruela i Proens en la sessió s'hagin acusat mútuament dels desnonaments.
3: És usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma. Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
4: Nosaltres continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides. El deixo a vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
0: Tot això quan l'acampada per l'habitatge a Palma s'ha vist afectada per la polèmica.
1: Sí, perquè un dels col·lectius participants, Flama, ha anunciat que abandona la protesta per un seguit de presumptes comportaments sexistes i situacions d'assetjament sexual. L'Ajuntament de Palma ha considerat extremadament greus aquestes acusacions i ha insistit a demanar a la delegació del govern que aixequi l'acampada. El col·lectiu, però, acusa el batle d'instrumentalitzar el feminisme per justificar el desallotjament.
0: Les patronals qüestionen la vaga general.
1: Una aturada que han anunciat el sindicat majoritaris, encara sense data, per reivindicar millores salarials que garanteixin un accés a l'habitatge. La COE i la PIMEM, però, dubten que aquesta convocatòria sigui legal perquè, diuen, no està motivada per un conflicte laboral.
0: El 03 ha tornat a la vaga per un conveni propi.
1: En seguiment desigual per illes, les educadores d'escoletes protesten perquè les negociacions sobre el seu conveni col·lectiu continuen bloquejades i també ho fan contra el decret del sector que està preparant el govern. Una de les portaveus de la xarxa 03, Noelia Jiménez, ha assegurat que el col·lectiu se sent enganyat amb el darrer esborrany del decret que ha presentat la Conselleria d'Educació.
5: És una vergonya. Aquesta és la realitat. És una vergonya. En cap moment no xerra de les ràtios de l'aparell educatiu. En cap moment fa referència amb els nens de necessitats educatives.
0: Detingut el Pablo i 11 persones més en una gran operació contra la droga a Palma.
1: Més de 200 efectius de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera han participat en el dispositiu desplegat al barri de la Soledat, on s'han fet 14 escorcolls. L'operació denominada Tsunami Galba se centra en el narcotràfic, però també en delictes relacionats amb el blanqueig de capitals.
0: Via lliure a Puigdemont per tornar a Catalunya.
1: El Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra l'expresident català després que el Constitucional ha avalat aplicar l'amnistia pel malversació als condemnats pel referèndum del 1 d'octubre de 2017. El nacionalisme català, així com el govern espanyol, han celebrat la decisió, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho considera un antre. Enganyifa, més ha dit, de Pedro Sánchez.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tenton.
6: Més informació a ib3noticies.com.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Como me duele, duele, duele, duele. Ya, Julio Voltio.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te. Thank you.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Els ajuntaments de les Illes no podran declarar cap zona tensada. La majoria que PP i Vox formen al Parlament ha tombat una proposició de llei presentada pel PSIP que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers.
2: L'habitatge ha centrat bona part de la sessió de control al govern en un dels moments més tensos de la legislatura quan Pilar, la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, s'ha dirigit a la presidenta Marga Proens. De fet, just abans d'aquest episodi, el portaveu socialista Iago Negueruela ha acusat Proens de ser la culpable dels desnonaments com els d'Anna Pilar, que la presidenta ha lamentat però n'ha responsabilitat al govern espanyol.
3: Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
4: Silencio, por favor.
3: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
5: Nosotros continuaremos fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seu crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides. El deixa vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
1: Encara en política, en les pròximes eleccions del 29 de novembre, per primera vegada, Formentera podrà triar el seu propi senador desvinculat del d'Eivissa.
2: En total, des de les Balears se'n triaran 6, 3 per Mallorca i un respectivament per Menorca, Eivissa i ara, per primera vegada, Formentera. Així ho ha valorat el president del Consell Insular, Òscar Portes.
6: En el 26 hem aconseguit que el Congrés dels Diputats i que el Senat aprovassin la modificació constitucional per introduir el senador propi per l'illa de Formentera, i dins aquest 26 ja tindrem el primer senador o senadora.
1: I nova jornada de vaga de les escoletes de 0-3 amb un seguiment desigual. Menorca és on més ha estat secundada, seguida de Mallorca i Eivissa. La Conselleria d'Educació xifra la mitjana del seguiment en un 20%.
2: A les portes del Parlament, prop d'unes 160 treballadores s'han concentrat per mostrar el seu descontent. Lamenten que la negociació no avança. Noelia Jiménez és una de les portaveus de la xarxa 0-3.
7: És una vergonya. Aquesta és la realitat. És una vergonya. En cap moment no xerra de les ràtios de l'aparell educativa, en cap moment fa referència amb el nens de necessitats educatives.
1: Més qüestions. En les darreres hores han arribat a les costes de les Balears 17 persones migrants d'origen magrebí en dues embarcacions.
2: Han estat interceptades aquest matí, una a Formentera i l'altra al sud de Mallorca. Aquest any ha arribat a l'arxipèlag més de 6.400 persones migrants, segons les dades compatibilitzades a partir de la informació facilitada pel Ministeri de l'Interior i la delegació del govern a Balears.
1: I Ciutadella tindrà per primera vegada un pis per a menors tutelats. El Consell Insular hi habilita 8 places amb l'objectiu de mantenir els fillets i adolescents a prop del seu entorn.
2: Amb aquest nou centre es guanyaran places, però sobretot es vol evitar que els menors de la zona de Ciutadella hagin d'anar a Mahó. La consellera de Benestar Social i Família, Carmen Reynés, remarca que així podran continuar a prop de la seva escola, els seus amics i el seu entorn habitual.
8: Li canvies de la noche a la mañana a un altre municipi on no coneixen ningú, tornar a explicar a lo millor o haver d'explicar perquè comencen aquest nou centre i, per tant, crec que estàs revitalitzant en el FIET.
1: En la plana de successos, aquesta hora baixa continua l'operatiu policial contra la droga al barri de la Soledat de Palma.
2: Ja hi ha detingut el Pablo, el cap del clan, i també altres 11 persones. Més de 200 efectius de la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera han participat en el dispositiu desplegat a la Soledat, on s'han fet 14 escorcolls. L'operació denominada Tsunami Galva se centra en el narcotràfic i delictes relacionats amb el blanqueig de capital.
1: Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Jungle School. Itu

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Espejito, espejito mágico. Porque el amor a veces va de la mano del odio y solo crea espinos.
2: Y ya saqué de todo el mío entre sábanas de holanda, que nadie me lo despierte, que tranquilo sueño descansa y Dios escuche tu plegaria y la del resto de tanta y tanta gente, que el destino sea culpable.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: continuïtat
1: no n'hi haurà cap.
2: Vale.
3: Vale, va.
4: 1, 2, 3 i...

0: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'heu escoltat de la Colònia Sant Pere, a través www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com us van ja dimarts, concretament dimarts dia 6 d'octubre de 2026, avui cap i cua, si comptem el 6,6 i no 0,6, que a vegades la data surt com a 0,6 a vegades, si no el comptem així, en aquest cas cap i cua de 6-os. I bé, un dimarts de mercat, molt de cotxes, gent, la cua de cotxes que en algun moment arribava fins a la, una mica més de la rotonda d'entrada venguent des de Manacor o Sant Llorenç o com li vulgueu dir. Per l'altre costat, la de Cap de Pere, també per la de Can Sarasate, per dir d'alguna manera que se'n va cap a Cap de Pere, o bé de Cap de Pere, etc, etc. En molts moments, o diversos moments de trànsit lent, cotxes, bastant de cotxes per tot, i bé, no sé si dic com un dimarts, a mi m'ha semblat fins i tot una mica més, però vaja, en tot cas, sí que no cada dimarts me moc per mitja, per tant també no puc comparar com a tal, però vaja, en definitiva, un moment que he hagut d'anar a fer diversos camins, ho he pogut comprovar així. En definitiva, bé, com dic, sempre està bé que vengui gent, sobretot si gasta en els comerços, empreses i serveis del nostre poble, això és lo important. Sí que veure que n'hi ha que el dimarts és el dia més fluix en la seva caixa, i ho sé, no només d'una empresa, sinó de diverses, ho parlava. Bé, ho deia que diem, i jo escoltava en aquest cas algú d'alguna reunió d'aquestes ciutadanes, no dins del propi context de la reunió ciutadana, sinó més a part, diguem-ho així, però en aquest sentit. I bé, per alguns és el dia en què pot aprofitar i fer més calaix, en altres casos més al contrari, però en definitiva hi ha de tot, potser uns altres aprofiten altres dies, i al final això és així, vull dir, no per tots sempre tot pot ser igual, lògicament. En definitiva, bé, espero que això que hagin comprat, hagin adquirit serveis, etc, etc, aquí a les empreses del nostre municipi, ja és possible, i res, que la cosa hagi anat bé amb aquest sentit econòmic pel nostre poble, però cap i al fi es redunda en tota l'economia local, no només de les empreses que hi ha al nostre poble, sinó que evidentment genera aquesta economia circular, perquè evidentment les empreses paguen uns impostos o paguen a uns treballadors, evidentment aquesta economia fa això que s'amagui els doblers, etc, etc. I en definitiva, a nivell, per exemple, d'impostos, se poden donar més serveis al cap i al fi al municipi, i bé, amb tot és una roda en el final. Per altra banda, ahir vos contàvem, que segurament ja un mes que ho sabíeu, però en aquest cas vos comentàvem, si més no, que el president d'Espanya, del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, havia convocat eleccions, havia dissolt el Parlament, el Congrés, realment, i el Senat, i s'havien convocat eleccions. Avui ha sortit el BOE com a tal de manera oficial, i se va firmar per part del rei d'Espanya, que també és un tràmit que s'ha de fer per, en aquest sentit, qualsevol llei com a tal, com pot ser aquesta, que diem que està estipulat així, evidentment una cosa d'aquestes magnituds. I vos vaig explicar ahir, o vos vaig fer una introducció, diguem-li així, que havien demanat els diferents partits polítics en representació Horta, que o bé ells com a portaveus, que diem els portaveus dels diferents partits, o bé algun qui volguessin delegar a nivell local, això sí, que no fos que diem algú del partit mateix de Palma o de llavors sigui que puguin estar adherits, sinó que sigui algú local en aquest sentit que pogués fer una valoració entre cometes ràpida. No el demanaven ràpida, però sí que en el sentit d'una primera valoració o comentari en referència a aquesta convocatòria electoral. Van demanar això tant al Partit Socialista, al PI o Independents, ara més per Mallorca, El PI recorden també dins Coalició per Mallorca i bueno, jo també sobrava, perdó, i el Partit Popular. En tenim ja tres de les valoracions, me falta el quart, ja en el mateix missatge que vaig enviar tots vaig enviar el mateix missatge, amb aquestes coses sempre sol ser així, per tal que no hi hagi de jo em vaig dir una cosa i jo l'altre vaig dir l'altre, sempre en coses així que demana tots els partits ho sol fer amb el mateix missatge i així, com dic, no hi ha possibilitat de que algú digui jo pensava que era això o m'ho va dir així, i en aquell així de sa, en definitiva, i cadascú ha opinat el que ha trobat, lògicament, com és normal, per això ho fem, és, era lògic, i vull dir, en aquest sentit ho fem també perquè volem saber precisament les opinions, tot i que se poden més o manco intuir, més o manco, per qüestió ideològica. Però vaja, com a contingut local també mos agrada fer aquesta visió local, autonòmica, com l'he volgut dir, i en definitiva lògicament nacional, d'aquesta convocatòria electoral. Quan ja les vaig dir a tots, quan tinguem tots quatre les emetré, repeteix que estic que en tenc tres, quan tingui el quart, no diré qui és, evidentment, cap problema. En aquest cas, i sigui també de... No han parlat tampoc d'oracions, sí que veure que uns s'han estat un poc més, altres un poc manco, evidentment, sí que dèiem que més o manco fos dins uns termes no massa llargs ni massa curts, en definitiva, però sí que donaven certa llibertat i cadascú mos ha enregistrat, diguem-li així, el que ha trobat, com dic, oportú per aquesta qüestió. Esperi i desig que, bonament, si és possible, que el quart, la quarta representant, deixi per deixar més dubtes, en aquest sentit, mos pugui fer la valoració si pot ser a la llarg del programa d'avui, de manera enregistrada per WhatsApp o de manera que sigui possible enregistrat, com han demanat els altres, per allò que també ningú tingui que aquell vares fer entrevista i això m'has demanat una gravació, vull dir, sempre intent dins la mesura possible ser el més equànim, que no sempre pot fer 100% igual per tots, això és impossible, però sí que intentes dins la mesura de la possible. I, com dic, quan tinguem el quart i estigui tot correcte, les emetrem tot quatre, com ja les havia avisat a tots quatre partits, que ho faria així. Vull dir que, i les he tornat a recordar igualment que ho faria així. Per tant, gràcies, en tot cas, pels que han respost fins ara, i quan respongui el partit que falta, després tot una que pugui ho emetre. Com dic, si és durant el programa d'avui, genial, esperi i desig, era la meva idea entre ahir i avui, però bueno, entenc que també s'havien de consultar amb companys, tots els partits, al cap i la fi, havien de consultar amb companys supramunicipals i companys i companyes, i per tant, les han donat un cert marge de temps. Cap problema, entenia que ahir a la millora sí que era precipitat, però hi ha de tenir poc màgia, però consideràvem que avui ja era més màgia com a tal. Per tant, bé, escoltarem, si mos arriba aquest quart, l'escoltarem tot quatre, i si no, haurem d'esperar demà, malauradament. Però tant de bo pugui ser dins el programa d'avui. Per altra banda, recordem que s'estan duent a terme aquestes reunions de barriada. Ahir va haver la barriada a la pista, que també se varen posar damunt la taula de diverses problemàtiques i diverses qüestions. El Valde va comentar que s'havien fet algunes millores que precisament havien sortit d'aquestes, ara anava a dir assemblees, realment no l'assemblea, però bueno, reunions veïnals com a tal, que alguns estaven més d'acord que altres i se van expressar com en altres reunions, que en part també així és més enllà d'explicar les coses que s'han aprovat i se pretenen aprovar des de l'Ajuntament, tant en tema d'habitatge com en tema de mobilitat, per exemple, com en tema turístic, i no sé si em deixo algun tema, també després sobretot el tema de l'Agenda 2030, que també m'agradaria un dia poder tocar també més tranquil·litat aquí, bonament si ho poden fer, Caterina Nebot, en aquest cas és la tècnica que us sol explicar, tema dels joves. Que sí que una cosa que explica a les diverses reunions és que els joves d'una certa edat se troben que no tenen una oferta com a tal, o que sí que n'hi ha molts que practiquen esport. De fet, sempre ho deim, Artà és un poble on se practica molt d'esport a nivell base, però hi ha certs joves que, per motius que sigui, no practiquen cap esport i no tenen l'oferta possible, alternativa, ara ho dic jo en les meves paraules, i de més. Però també hi ha una sèrie d'indicatius que no el vull dir aquí, perquè evidentment entenc que pertoca ell explicar les diverses reunions i no voldria adelantar, tenint en compte que encara en queden per dur a terme, però sí que hi ha diversos indicadors a nivell, diguem-li, social, juvenil, en algun cas també de certes problemàtiques, ho direm així, que és, jo diria, com per al manco mínim, com per reflexionar, i que és aquesta gràcies a aquesta feina que s'ha fet per la gent de 2030 s'han pogut recopilar totes aquestes dades i fer una anàlisi més en profunditat, i suposo, evidentment, poder-hi fer feina en aquest sentit. Avui celebrem una nova reunió en aquest cas i després ja divendres hi haurà la següent a la Colònia Sant Pere i la setmana que ve les que queden. Així que, amb tot això, benvinguts, començam.
1: Gràcies.
2: Salut.
3: Fantàstic. IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. L'acampada per l'habitatge a Palma i el col·lectiu Flama critiquen la instrumentalització del feminisme de l'Ajuntament després que aquest demanés a la delegació del govern que aixequi la protesta arran de presumptes comportaments sexistes que s'haurien esdevingut en l'entorn de la plaça d'Espanya. Des de la delegació assenyalen que no han rebut cap petició formal i que no procediran a cap desallotjament.
5: El detonant de la discussió ha arribat després que el col·lectiu Flama hagi anunciat que abandona l'acampada per un seguit de casos d'assetjament sexual. Per la seva banda, la resposta de l'Ajuntament s'ha fet palès en un comunicat on ha qualificat extremadament greus les acusacions. Pel que fa als activistes acampats a la plaça, afirmen que han pres mesures i han apartat de l'espai a les persones que generaven problemes.
4: I la vaga indefinida de metges prevista a partir del dia 28 d'octubre a tot el país podria desconvocar-se, tot després de l'avançament electoral.
5: Amb la dissolució de les Corts Generals, la negociació per l'Estatut Marc dels Metges queda paralitzada, ja que no hi ha una coalició política amb la qual negociar. Avui el comitè de vaga es reuneix per debatre quin és el següent pas i decidirà si la convocatòria de vaga continua endavant i com ho farà. El president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i de CIMEVAL, Miguel Lázaro, ha assegurat a IB3 Ràdio que actuaran amb responsabilitat i exerciran pressió als partits.
6: Actuaremos, digamos, difundiendo al colectivo médico que partido político defiende un estatuto propio que por fin se adapte a las necesidades sanitarias del siglo XXI. Tenemos un estatuto del año 2003.
4: Estan previstes dues reunions sobre aquesta qüestió. La segona començarà ara a les 5. I encara sobre salut, 3 de cada 10 ciutadans a les Illes contracten una assegurança privada de salut. És la xifra més alta de l'Estat, només per darrere de Madrid.
5: Ho diu el darrer informe de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, que lliga aquesta realitat amb el mal servei que donen les institucions sanitàries que depenen del govern, sobretot pel que fa a les llistes d'espera. Ho explica el coordinador del grup de feina i representant de les Balears de la Federació, José Manuel Aranda.
7: La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a la vivienda. La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a los alimentos frescos y por eso hay una epidemia de obesidad. La inequidad crece porque no hay acceso a los servicios sanitarios públicos como los había antes. Y esto afecta de forma desigual a los distintos grupos sociales.
4: D'aquí una hora està previst que l'expresident català Carles Puigdemont comparegui des de Waterloo per valorar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia.
5: Puigdemont ja pot tornar a l'Estat després que el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra ell, també contra els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que també varen sortir d'Espanya i no varen poder ser jutjats. Una decisió que s'ha pres amb eufòria a la seu de Junts. Jordi Turull és el secretari general, ho considera una victòria.
8: Suposo que se'ns nota que estem molt contents, que inclús hi ha un punt
2: d'emoció que, evidentment, intentaré de controlar, perquè la decisió d'avui del Tribunal Constitucional és una victòria rotunda des de molts punts de vista. Primer, és una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre.
4: I el Tribunal Suprem dona un termini de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions sobre la llei de nets.
5: Això abans de resoldre si aixeca o no la suspensió cautelar de les inscripcions en el cens electoral dels nacionalitzats espanyols per aquesta llei. Una decisió que s'ha pres a contrarrellotge a causa de l'avançament de les eleccions per al pròxim 29 de novembre.
4: I un darrer punt, la inflació de l'OCDE repunta a l'agost fins al 4,3% amb els preus de l'energia disparats.
5: Això davant del 4,1% de pujada al mes de juliol per l'increment de 2 punts percentuals dels preus energètics. En concret, aquesta taxa va créixer fins al 13,6%, un increment dràstic, en paraules de la mateixa OCDE, que ha afectat 28 dels 37 països que formen part de l'organització, entre els quals Espanya.
4: 5:04, tornem amb més notícies.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Els afligits familiars, esposa Catalina, filla Immaculada, fill Miquel, nets Arnau i Eric, germans Miquel, Margalida i demés familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Jeroni Ginart Esteve, conegut com a Jeroni Murtó, que ens ha deixat tardar el 5 d'octubre de 2026 als 79 anys, en pau descansi. Velatori avui dimarts dia 6 de les 11 a les 13 hores i les 15 a les 17 hores al Tanatori Municipal d'Artà. Les exèquies a les 17 hores. Recordeu, però, que podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Jeroni Ginart Esteve, Jeroni Murtó, 79 anys, en pau descansi.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I bé, acabant de rebre el darrer, la darrera gravació de que m'ho faltava de les reaccions polítiques locals a l'anunci de convocatòria, bé, l'anunci i tota la maquinària, si m'ho permeteu dir-ho així, amb el bon sentit de la paraula, de l'electoral de cara al 29 de novembre de 2026, i per tant en breu les escoltam. Necessito ara 2 minutets per acabar de posar-los en ordre i poder emetre-los un rere l'altre.

0: escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohortamunicipal.cat.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol.
2: GMP merengueando, el merenguito.

En breu escoltarem les reaccions del partit electoral, perdoneu, però estic acabant de preparar perquè, clar, com m'han enviat també a través d'arxiu de WhatsApp i per poder reproduir aquí en qualitat més bona, estic fent un procés en aquest sentit i m'adu uns minutets. Perdoneu, en tot cas, en breu ho escoltam. He de dir que també són jo que ho vaig demanar a WhatsApp, també ho he dit, com a per facilitar la tasca a ells, si més no.

I bé, doncs, ara sí, crec que està ja preparat i de més. Torna a explicar una mica, com per fer una mica d'introducció, vos ho vaig dir ahir, que arrel de la convocatòria electoral avançada per part del president espanyol Pedro Sánchez, que aquest avançament electoral de cara a la convocatòria de cara al dia 29 de novembre de 2026, de manera avançada, així a la data, diguem-li, prevista, per dir-ho d'alguna manera, que si no s'haguessin avançat eleccions, per dir-ho així, que estaria previst pel 2027. En aquest cas, davant d'aquest anunci, i avui en la publicació del BOE, bé, i tots els pertinents tràmits oficials, vaig demanar una delegació, una valoració, perdó, o una opinió d'aquesta convocatòria d'eleccions generals als diferents portaveus locals o en qui volguessin delegar a nivell local. De fet, llegiré el WhatsApp que vaig enviar a tots per igual. En aquest cas vaig posar hola, he pensat

0: per demanar als quatre portaveus locals o en qui vulgueu delegar, entre cometes, a nivell local, demanar-vos un àudio de WhatsApp per posar avui que vespre, que això era ahir, o demà a la ràdio de, entre cometes, valoració barra opinió de la convocatòria d'eleccions generals. Aquest és el WhatsApp meu que vaig enviar, que diem a tots els quatre portaveus per tal que decidissin si ell mateixos o algú altre fer aquesta valoració en nom del seu partit o coalició política. I, com vaig dir, ja les vaig avisar a ells també que fins que no les tingués tot quatre, en total, que diem, no les emetria, per allò de no ara emetre'n un, es queda més tard un altre i demà un altre i de més, sinó que, evidentment, té sentit que ho, féssim tot plegat un rere l'altre. Sí que a nivell de triar un ordre, ho estava pensant, se me fa complicat perquè depèn de quin criteri agafes, si per resultats les darreres eleccions generals, si per resultats les locals, ja que són representants locals, amb quin de més. En el final he agafat aquest ordre invers que diem, i bé, espero que no molesti a ningú. En el final has d'agafar un criteri o altre, i en definitiva he considerat fer-ho així d'aquesta manera. Escoltarem, per tant, per aquest ordre, el representant, en aquest cas, de Coalició per Mallorca Artà, que és en qui ha delegat el PI proposta per les Illes d'Artà. Després, en aquest cas, Ignasi Bosch. Posteriorment, el representant del Partit Popular d'Artà i Segalena Sant Pere, Joan Lliteres, Joan Sant, reconegut per tots. Per altra banda, el nou portaveu local, Jordi Cabré Flaquer, de Unió Independent d'Artà més per Mallorca, o futuriblement més per Artà i Segalena Sant Pere. I, en darrera instància, Manuel Galán, del Partit Socialista, actual Val d'Artà, però en aquest cas, òbviament, no en càrrec de Baldes, sinó, evidentment, ja li vaig dir que ho fes en sentit de Partit Socialista, PSI-PSOE, com li vulgueu dir, que diem PSI-PSOE o PSI-PSOE, com li vulgueu dir, en cada cas, en tot cas, de Partit Socialista com a tal. Aquesta, repetir, reacció, valoració, comentari en aquest avançament electoral, i això és el que ens han anat dient. Com he dit abans, també no vaig posar un temps de duració. Algú sí que m'ha demanat quin temps havia de fer, he dit si pot ser entre un minut i dos màxim, i de fet pràcticament la gran majoria s'han ajustat en aquest, n'hi ha algun que passa un poquet, però s'han ajustat la majoria en aquestes duracions, cosa que agraeixo, si més no, que si haguéssim passat tampoc passava res, eh? En el final, com dic, no vaig posar un límit perquè considerava que cadascú era un poc lliure d'allargar-se o de dir manco coses. Evidentment, d'aquí al novembre tindrem prou temps com perquè cada representant, partit polític, etc., pugui fer de manera tranquil·la, diguem-li d'alguna manera, i sossegada, i ja amb marge també de dies, altres valoracions amb més tranquil·litat i de més, però sí que com hi havia partits que ja havien passat a comentar el plenari, per exemple, darrer plenari, i hi ha partits que encara han de passar, diguem-li d'alguna manera, vaig considerar-ho fer d'aquesta manera. Cadascú optarà si és el bon criteri o no, vaig optar així perquè ningú tingués prioritat, diguem-li així, damunt l'altre, en aquest sentit que si ja havia passat o no havia passat per aquí pels estudis. Vull fer tota aquesta introducció perquè sempre m'agrada ser caut, i quan parlàvem en aquest cas de política i directa o indirectament política local, més encara. Per tant, això, anem a escoltar ara sí, perdó, però repeteix que crec que era important posar tot aquest context, anem a escoltar aquestes distintes reaccions, comentaris i valoracions dels distints representants polítics que ens han fet arribar aquestes opinions a petició nostra, que diem, de Radio Artà Municipal, en aquesta convocatòria d'abans electoral feta per Pedro Sánchez a nivell d'anunci ahir i a nivell de sentit oficial a través del BOE d'avui.
1: Davant la convocatòria d'eleccions del passat dilluns, la valoració que feien des de Coalició per Mallorca és la següent. Creen que són unes eleccions convocades per els propis interessos de Pedro Sánchez, però també és vera que creen que la legislatura feia estona que estava acabada, sense capacitat per aprovar pressupostos i amb un govern incapaç d'articular majories sòlides al Parlament. Així no se pot seguir governant Espanya. El balanç que fem per Mallorca des darrers anys és especialment greu. Han estat anys de maltractament fiscal i polític. No han estat capaços de resoldre el sistema de finançament autonòmic que ens perjudica moltíssim a les illencs, ja que són dels que més paguem i dels que menys rebem des de Madrid. I tampoc han estat capaços de donar respostes als grans costos que provoca el creixement demogràfic. Serveis públics, habitatge, carreteres col·lapsades... I el darrer exemple és bastant greu, ja que mentre aquí tenim un col·lapse turístic, Aena planteja continuar incrementant la capacitat dels aeroports de les Illes Balears, la qual ens pareix una barbaritat. Per això, valorem positivament que se convoquin eleccions i que siguin els ciutadans qui decideixin el pròxim govern.
2: Bones tardes, Tomeu. Bones tardes, amics i amigues de Ràdio Hortà Municipal. Ens han fet una pregunta i nosaltres intentarem contestar-la el millor possible del que pensam. Nosaltres pensant que el Partit Popular de Greixa, Clona i Sant Pere rebem amb molta satisfacció que Pedro Sánchez hagi convocat finalment eleccions generals per el pròxim dia 29 de novembre. Espanya necessitava tornar a donar la paraula als ciutadans després d'una legislatura marcada per la inestabilitat i la inseguretat pressupostària, els pactes, causes judicials i la incapacitat del govern central per donar resposta als problemes reals de la gent. És una oportunitat per obrir una nova etapa i canviar unes polítiques que no han funcionat. O veient també una qüestió tan important com l'habitatge. No basta aprovar decrets d'un dia per l'altre ni carregar tota la responsabilitat de moltes petites propietaris. El que necessiten és més habitatge, més oferta assequible, seguretat jurídica i ajudes per a qui realment la necessita. Ara, els ciutadans podran decidir quin model volen per als pròxims anys. I des del Partit Popular afrontem aquestes eleccions amb il·lusió, amb ganes de canvi i amb la convenció que Espanya necessita un govern estable, seriós i centrat en els problemes quotidians de les famílies. I pensam que han passat massa coses, que estan passant massa coses, i per això estem molt contents i també preparats per aquestes pròximes eleccions. També he de dir que el calor que passa a Madrid també acaba afectant aquests tenents, artenenques, colonies i colonieres, i cada un de nosaltres som unes persones que ho podem fer. L'habitatge es costa vida, els impostos, les oportunitats dels nostres joves. Per això és una molt bona notícia que ara puguem tornar a decidir quin rumb volem per al nostre país. Moltes gràcies i bones tardes.
3: Des de més per estar a la colònia de Sant Pere, valorant que aquesta convocatòria a eleccions anticipades ve donada per la pressió des de moltes bandes que ha rebut el govern actual. No entrem a valorar si és un bon moment o no. Farem feina perquè ara més, coalició de Més per Mallorca, Més per Menorca i ara Eivissa, pugui tenir un diputat d'Esquerra, sobiranista, feminista i ecologista al Parlament espanyol.
4: Crec que s'anuncia anticipat de les eleccions d'en Pedro Sánchez que va fer ahir. És una bona notícia per a la democràcia i crec que també és una bona notícia per a tots els que ens consideren demòcrates. Quan arriba un moment en què les coses són no per no o no perquè ets tu qui els ha proposat i no perquè són jo que no els he proposat, i quan s'enfronten crec que dos models molt diferents de veure la realitat o de, perdona, de veure la realitat no, de donar solucions a aquesta realitat tan tossuda que tenim, jo crec que quan hi ha aquestes visions tan enquistades i quan el Parlament s'ha convertit en un retret absolut d'una part i de l'altra i no deixa de tenir la funció que per mi és, que és resoldre problemes, el que s'ha de fer és que la pròpia ciutadania resolgui aquest problema. I com s'ha resolt? Pues convocant les eleccions i que la ciutadania triï quines són les forces polítiques que volen que els representi. I a partir d'aquí, després hi haurà les aritmètiques de cada un, haurà els pactes que hi hagi després, haurà els blocs que s'amuntaran i per mi, diríem, se podrà donar una lliçó, crec jo, de que la societat democràtica d'Espanya no val un retrocés el que suposa un pacte Partit Popular amb vots. Perquè si començam dient que ja se volen privatitzar les pensions i que després se creu que Espanya és un país de vagos, on tothom està de baixa, jo crec que les coses no van bé, no? Jo crec que has encertat, el que passa que, evidentment, alguns els heu deixat descol·locats. I se tracta d'això, d'anar a eleccions i que la ciutadania triï el model que vol.
0: Idò, aquestes són les quatre valoracions. Coalició per Mallorca, Artà, en nom del PI, Artà, que actualment té representació a Artà així d'aquesta manera. Partit Popular d'Artà i Sa Colònia de Sant Pere. Unió Independent d'Artà, Més per Mallorca, posteriorment Més per Artà i Sa Colònia. I PSI, PSOE, Partit Socialista, en aquest cas d'Artà. A través d'Ignasi Bosch, Joan Lliteres, Jordi Cabré i Manuel Galán, respectivament. Aquestes quatre veus que hem escoltat de manera continuada en aquesta pregunta, demanda, si bé no, que des de Ràdio Horta Municipal havíem fet ahir en aquests quatre partits locals del nostre municipi, que fessin aquesta valors, que fessin cadascú la seva valoració i, en definitiva, aquesta és la que heu pogut escoltar. Repetesc una vegada més, cadascú s'ha estès el que ha volgut estendre-se. Evidentment no hem posat límit de temps ni per mínim ni per màxim. Sí que hem demanat que fos una cosa ni molt curta ni molt llarga, però al final cadascú ha optat per dar el temps que considerava oportú. Per tant, aquí, com a ràdio pública que som, del nostre, en aquest cas del nostre municipi d'Artà, han donat veu a les diferents partits polítics, dels diferents representants polítics del nostre municipi d'Artà. I bé, en aquesta convocatòria electoral, evidentment, després, a partir de 15 dies antes, o la setmana antes, bàsicament, se supòs que començarà la campanya electoral pròpiament dita, tot i que podem discutir si tot l'any és campanya o no, però de manera oficial són els, diguem-li així ara de manera ràpida i malament, perdó per dir-ho així, 15 dies abans els dies de campanya electoral oficial. En conseqüència, supòs que com sempre han fet, imagino que així serà, tornarem a donar els espais pertinents als diferents partits polítics perquè puguin venir aquí a la ràdio i expressar dins el temps que sí que normalment supos que aquesta vegada ho farem igual, imagino, estem pendent evidentment encara parlant-ne amb tots ells, però habitualment ja sabeu que solen donar un marge, si no normalment crec que sol ser de mitja hora una setmana i mitja hora una altra setmana, que després cadascú empra el temps que consideri oportú, si no empra manco va a compte seu, diguem-li així, i més ja no, perquè evidentment posem aquest límit perquè ningú se passi com a tal. Supòs que ho tornarem a fer així, evidentment tot això passa per junta electoral, per tant, estarem també a l'espera que Junta Electoral mos, bueno, primer facin la petició, segon mos accepti aquesta manera de fer que venim fent des de fa molts anys en les distintes eleccions, ja siguin locals, ja siguin insulars, autonòmiques o nacionals, i europees també en aquest cas, que normalment solen coincidir no, en diverses ocasions també amb altres comicis. I si no, pues, evidentment la Junta Electoral de zona o el que sigui pertinent ja ens dirà com hem de procedir com a ràdio pública. Per tant, però vaja, al cap i a la fi donarem els espais que pertoqui i que per la nostra part, evidentment, tot el màxim respecte a totes les formacions polítiques, sabem que som ràdio pública i per tant hem de ser equànims com i equitatius i amb totes les formacions, en aquest cas d'Artà, que se puguin presentar en la fórmula cadascú que, amb la nomenclatura cadascú que s'hagi triat a nivell nacional autonòmic. Bueno, recordem que en aquest cas escollim els 8 representants al Congrés dels Diputats i, si no vaig malament, crec que són els 3 senadors per Mallorca. Si no vaig malament, ara no em voldria equivocar, i a la meva estic dient malament. Però bé, en definitiva, 8 diputats al Congrés segur, i el Senat sí que va per illes, en aquest cas. Alguns representants per Mallorca, altres representants per Menorca, altres per Eivissa, i supos que enguany la novetat també per Formentera de manera separada, que diem. Així que res, quan siguin els terminis com a tal, evidentment procedien com mos accepti, no com mos diguin que han de procedir, i, però en definitiva volíem tenir aquest primer abans com a tal, si més no, que així també els nostres oients, vosaltres com a oients, poguéssiu tenir aquestes primeres reaccions de les persones a nivell local dels diferents partits polítics. I ara ja me costa més seguir xerrant, així que me perdoneu, però no. Aquestes són les valoracions. Ràdio Artà Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Artà és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Artà, 107.3 a la Caloni o www.radioartà.cat a través d'internet.

I quan falten 13 minuts per les 7 del capvespre, passam a la informació meteorològica. Tenim, segons Balears, més alguns núvols, si mirem per la finestra, així ho veiem també, més cel tapat ara mateix quan han començat el programa. Temperatura ara mateix de 24,2 graus centígrads, sensació tèrmica dirien que igual, de 24 graus. La màxima d'avui 27,0, 27, a les 15:37 minuts. La mínima, en aquest cas, de 18,1 graus a les 6:45. Per tant, avui temperatures entre els 18 i els 27 graus. S'actualitza la temperatura d'ara, 24,1. El vent de sud, ara mateix, 1,6 km per hora, en ràfegues de 12,9. Màxima ràfega d'avui fins ara de 7,7 a les 18:17 minuts, fa una mitja horeta. Màxima ràfega mensual de 29 km per hora. Humitat del 81%, robada al punt del 20,6 graus, baròmetre 1015,7 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex d'ultraviolet és de 4,8 dins l'escala grau mig. Per demà, 4,5 també dins l'escala grau mig. Pluja d'avui 0, total mensual 1,4, total anual 304,6. El manac sortirà del sol a les 7:48, la posta del sol a les 9:21. Sortirà la lluna a les 03:00, posta la lluna a les 17:17. Tenim lluna minvant, un de 7% il·luminada. A nivell de temperatures, aquests 18,1 graus, encara que pugui semblar una temperatura lògica d'aquest mes d'octubre, de mínima, és la mínima més baixa d'aquests, entre cometes, pot dies, 6 dies, si més no, que duim d'octubre de 2026, ja que, com bé venim comentant, les mínimes de tots aquests dies anteriors, la veritat és que han estat certament altes. Sí que és veritat que veiem que va anar decreixent, també cosa, no sé si dir curiosa, perquè no vol dir que hi pugui haver un dia que pugui ser un poc més alta i faci aquest, com dit sempre, si haguéssim de fer una gràfica zigzag. En aquest cas sí que va de manera decreixent com a tal, perquè el dia primer d'octubre van tenir de mínima 22,4 graus, que ja vaig dir que era una mínima absolutament molt alta ja de per si, i a damunt encara, més a més, si tenim en compte dins l'octubre, tot i ser dia primer, però vaja, és per tant la mínima més alta, perquè com dic, vam de desescalada, diguem-ne d'alguna manera. Dia primer, mínima de 22,4, dia 2, mínima de 21,6, dia 3, 20,9, dia 4, 20,8, aquí quasi, però veiem que igualment va decreixent. El dia 5, bàsicament ahir, de 9,8 i avui de 8,1 graus. En aquest cas, comparativament, entre dia primer i dia avui, per exemple, una baixada de mínima de, no m'ho dic equivocat, de 4 graus, 4,3 graus, manco de mínima. De manera progressiva, com hem anat veient, 22,4, 21,6, 20,9, 20,8, de 9,8 i de 8,1. Si mirem la màxima, en aquest cas sí que hi ha hagut tendència a l'alça fins al dia 4 i després ha patit el sentit contrari, ha anat baixant el manco fins avui, ja veurem com segueix la cosa. El dia primer màxima de 26,2, dia 2 26,4, dia 3 26,8, dia 4 30,6, el dia que més. I dia 5 va baixar els 30,4, tot i que s'hi va fer propet, si més no, dels 30,6 del dia anterior, i avui, de moment, aquests 27 graus. En quant a mitjanes, tenim dia primer 23,9, dia 2 23,5, dia 3 23,8, dia 4 24,3, que és la mitjana més alta, dia 5 ahir 23,6, i avui, de moment, mitjana de 21,7, que és la mitjana més baixa. En quant a ràfega de vent, la més alta és del passat dia 3, a 29 km per hora, com hem dit abans, dia 3 era dissabte, perquè vos situeu, i el sector del vent, dia primer majoritàriament de l'est, dia 2 est-nord-est, dia 3 est-sud-est, dia 4 sud-est, dia 5 de nord, ahir és el dia que no té l'est, diguem-li així, i el dia 6, que és avui, de moment majoritàriament de l'est. En quant a nivell de pluja a Balears Meteo, dia primer 0,2, dia 4 1 litre i dia 5 0,2, que fa aquest total de 1,4 que hem mencionat
abans. Per tant, aquestes són les dades del Cadoin d'octubre, aquests pocs dies Cadoin d'octubre de 2026, en aquesta sessió amb el dia 10 a valersmto.com.

0: I en aquest cas, perdó, ara t'he fet un inici de falca. En aquest cas, l'AEMET, la predicció, perdoneu, pels properes hores, en aquest cas vaig directe al decolçament horari, després ja faré menció al decolçament diari. Bon, mos posa pluges avui vespre, que ja correspon a demà per horari, per hora que diem, a les dues de, diguem-li així, d'avui vespre, perquè mos entenguem, tot i que ja dic que evidentment forma part del dia de demà ja, però bé, entre les dues del vespre i les set de demà al matí, aquesta possible quantia de pluja de 0,1 litres dins cada hora, aquest episodi de pluja 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, així, fins a les set, de les dues a les set, després pega un bot, diguem-li així, a les 11, amb possibles 0,2, després torna a pegar un altre bot o parèntesis, com l'he volgut dir, i un episodi, en aquest cas, entre les 14 i les 19 hores de demà, també en 0,1 litres cada hora, i llavors a les 21 hores de demà, un IP, que ja sabeu que vol dir inapreciable, que solen ser aquestes 4 gotes que no arriba ni a 0,1 que diem com a tal. Això és la predicció horària de l'Agència Estatal de Meteorologia. A nivell de desglossament diari o fragments de dies és de la manera següent. Pel que queda d'avui, intervals de nuvolositat, 10% de possibilitat de pluja, vent possible sud-oest en torn a 5 km per hora. Pel que fa demà dimecres, dia 7, primeríssimes hores, molt anul·lat en pluja amb un 70%, de matí, molt anul·lat en pluja amb un 95%, cap vespre, intervals anul·lats en tempesta i pluja escassa amb un 75%, i darreres hores la cosa s'acalma bastant amb intervals de nuvolositat amb un 10%. Temperatures possibles demà entre 16 i 29 graus, el vent que podria començar en calma, després de matí sud-oest en 30, en referència màximes de 45, cap vespre sud-oest en 15 i darreres hores de l'oest en 15. Passaríem a dijous, dia 8, primera meitat, intervals de nuvolositat, 50% de possibilitat de pluja, per tant, estem un poc allà mig-mig, ja veurem a mesura que ens hi acostem. I després, demà, cap vespre, vespre, segona meitat, si més no, del dia, anul·lat en pluja, 100% de possibilitat que plogui, per tant, pluja sí o sí, ja veurem si molta poca, que és una altra història. Temperatures possibles entre 14 i 26 graus, de ser així baixaria 2 graus a la mínima, però sobretot 3 graus a la màxima, per tant, baixada important per dijous, com ja venien dient, si no la record malament, tot i que eren xifres distintes, però ja record haver dit baixada també per cada dijous. El vent, primera meitat del dijous, nord-oest en 15, segona meitat, nord-est en 25, en referent màximes de 40. Seria també dels moments que pot bufar un poc més el vent la segona meitat del dijous, igual que per l'estil de demà de matí, per exemple, en la franja de les 6 o 12 del matí. Després divendres, dia 9, primera meitat anul·lat amb pluja escassa, amb un 70% de possibilitat que plogui, per tant, bastant també, i bastant de possibilitat que diem. La segona meitat, intervals de nuvolositat amb un 25%. Temperatures entre 12 i 22 graus, és a dir, baixada possible de 2 graus de mínima, però 4 de màxima. El vent possible de nord en 15, primera meitat, i segona meitat de sud en 5. Passaríem a dissabte 10, intervals de nuvolositat, 25% de possibilitat de pluja, temperatures 11-25, baixada d'un grau de mínima però pujada de 3 graus de màxima, vent de nord-oest amb 10. Diumenge dia 11, cel anuvolat, 35% de possibilitat de pluja, temperatures possibles 14-26, pujada de 3 graus de mínima i de 1 grau de màxima, vent possible de nord en 5. I acabam el repàs de l'EMET dilluns, dia 12, que és festa, recordem, intervals de nuvolositat, 35% de possibilitat de pluja, temperatures 15-26, és a dir, pujada d'un grau de mínima, vent possible de nord-est en torn a 10 km per hora. On hi ha més possibilitat de pluja, per damunt del 50%, tenim demà pràcticament la gran majoria de dia, primeres hores, perdoneu, primeres hores 70%, de matí 95%, cap vespre 75%, després dijous, bueno, sí, dijous primera meitat un 50%, ja ho deixem un poc en bastant baix, segona meitat un 100%, divendres primera meitat un 70%, la resta ja sí que està per davall del 50%, i en tot cas ja mos iríem acostant i veient com evoluciona. En quant a temperatures, la mínima més baixa la trobaríem dissabte amb els possibles 11 graus, la màxima més alta la trobam demà Perdó, demà amb els 29 graus, aquesta tos que no m'ho deixa xerrar, perdó. Veient la màxima com va baixant dels 29 als 26, dels 22, que és la màxima més baixa per divendres, després puja el 25 per dissabte, el 26 per diumenge.
1: Són les 7.
0: Perdoneu, com veus, no puc seguir, en tot cas, per la tos, perdoneu. En tot cas, hi ha aquesta reunió de barriada que avui toca en a Caragol, ara mateix, així que anem cap allà. Gràcies, adeu.
1: Avui rebaixa el seu vot a favor. Una iniciativa que ha explicat avui el president de l'executiu, Pedro Sánchez, després d'aprovar-se de nou amb algunes modificacions als dos decrets que va derogar el Congrés.
2: Sin intereses, en una línea que va a gestionar el ICO y va a ser intergeneracional. No solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias. En definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
1: L'habitatge ha centrat avui el ple del Parlament, que ha rebutjat amb la majoria del PP i vots declarar les Balears com a zona tensada. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. Una proposició de llei presentada pel PSIP que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers. El ple també ha estat protagonitzat per Pilar López, la dona desnonada aquest estiu per un fons Voltor a Palma. S'ha dirigit a la presidenta Marga Proens i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixat abandonada.
1: L'habitatge centra bona part de l'informatiu en un dimarts, dia 6 d'octubre, en què un gran operatiu policial contra el narcotràfic a Palma ha detingut el Pablo i la seva dona.
3: En total s'han detingut 14 persones i s'han practicat una desena d'escorcolls, la majoria a la barriada de la Soledat. L'operatiu ha comptat amb 200 agents que han hagut d'esbocar algunes portes, ja que algunes cases estaven connectades les unes amb les altres.
1: Aquest operatiu policial s'acaba de tancar fa tot just uns minuts i la vaga de les escoletes de 0 a 3 anys ha tingut un seguiment desigual.
3: Menorca és on més està secundada, seguida de Mallorca i Eivissa. La Conselleria d'Educació xifra la mitjana del seguiment en un 20%. Una protesta per reclamar un conveni autonòmic propi, mateixes reivindicacions que els metges, per cert, que es reuneixen avui hora baixa per decidir si desconvoquen la vaga indefinida prevista a partir de dia 28 d'aquest mes.
1: I nou revés judicial per l'Ajuntament de Ciutadella sobre el procés per reconvertir la plaça d'Esborn per a vianants.
3: El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que varen obligar a reobrir la plaça al trànsit i recuperar els aparcaments. L'Ajuntament haurà de pagar 2.000 euros en costes.
1: I l'ex-president català Carles Puigdemont considera que la decisió del Tribunal Constitucional que ha aplicat l'amnistia per malversació per als condemnats del procés català suposa la derrota dels poders públics.
3: Són paraules dels dirigents de Junts en una declaració institucional des de Waterloo.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
3: Celebra que el Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció contra ell i, per tant, pugui tornar a Espanya.
1: I en els esports, la selecció espanyola sub-21 juga en aquesta hora a Eivissa. Marta Sampas, bon vespre.
5: Bon vespre. El partit del combinat nacional contra Romania es juga a Camp Mises des de les 7 i de moment el marcador és de 0-0. L'objectiu d'Espanya és aconseguir el bitllet directe pel pròxim europeu com a primera de grup. I en poc més d'una hora jugarà la selecció absoluta. Quan sigui les 8:45, la vigent campiona del món s'enfrontarà a Croàcia, contra qui un empat o una victòria valdrà la classificació pels quarts de final de la Nations League. I Catacoy ha abandonat la concentració d'Espanya per a disputar els primers amistosos preparatoris del Mundial del Brasil 2027 perquè té molèsties al quàdriceps i no viatjarà, per tant, als Estats Units.
1: I pel que fa al temps, l'AEMET activarà demà l'avís groc a tot l'arxipèlag per pluges i tempestes. Dani Capó, bon vespre.
6: Bon vespre, Aina.
1: Què ens espera més d'aquestes precipitacions? No sé si seran localment fortes o seran generalitzades.
6: Sí, poden ser certament generalitzades, sobretot el dematí. Demà ens travessa o s'apropa, sobretot, un solc d'aire fred que reactivarà els ruixats a la mà balear. Aquestes plogudes tocaran terra, poden fer-ho a bona part de l'arxipèlag, avançant de nord-oest cap a sud-est. Poden ser localment fortes i, sobretot, serien pensant protagonistes al llarg del dematí, principalment primeres hores del dematí. I, en vista del cap vespre, tindríem segurament un temps una mica més tranquil, més estones de sol, per tant, dia variable el de demà, però principalment serà el dematí quan esperam un temps una mica més mogut. També podem tenir algunes tempestes de la mà d'aquests ruixats. Les temperatures, notarem, seran més baixes, difícilment arribarem als 30 graus que avui hem tornat a assolir per cinquena vegada en aquests 6 dies d'octubre, i el vent també es reforçarà, bufarà moderat de llevets i la mà, per tant, tindrà una miqueta més moguda les costes exposades.
1: Gràcies, Dani. Margalí de Cifra és el control tècnic.
7: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El govern espanyol aprova de nou en un segon intent i amb algunes modificacions el dos decret de llei d'habitatge que varen decaure divendres al Congrés i que han acabat amb eleccions anticipades dia 29 de novembre. El president Pedro Sánchez ha comparegut després del Consell de Ministres avui matí per detallar i defensar les 21 mesures apel·lant a la humanitat dels diputats que conformen ara la Diputació Permanent.
2: No estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
1: Entre les mesures del primer decret destaca una partida de 10.000 milions d'euros per atorgar préstecs sense interessos per a les entrades dels primers habitatges.
3: Uns préstecs que estan dirigits a tots aquells sense límit d'edat que volen comprar la seva primera llar però no tenen prou estalvi per fer front a l'entrada. Es podran sol·licitar a través de l'ICO fins a 50.000 euros.
2: 50.000 euros sin intereses en una línea que va a gestionar el ICO para la adquisición de la primera vivienda. Y va a ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
3: L'empresa estatal de l'habitatge Casa 47 adquirirà milers d'immobles de la Seguretat Social per ampliar el parc residencial públic. Entre els punts aprovats es recuperarà la pròrroga de 2 anys per a tots aquells contractes de lloguer que estiguin al dia dels pagaments. Falta veure la lletra petita per si hi ha més modificacions, ja que el text no es pot presentar ben igual que la darrera vegada. I tot i això, els canvis són més tècnics que de contingut.
1: En la compareixença, el president espanyol s'ha mostrat esperançat de convalidar el primer decret. De fet, a aquesta hora el Partit Nacionalista Basc ja anuncia que hi votarà a favor i en contra del segon, com ja va fer l'anterior vegada. D'aquesta manera, el segon, que inclou la pròrroga automàtica del lloguer, tal com ha reconegut avui matí Pedro Sánchez, no arribarà a entrar en vigor perquè no té els suports necessaris, i el que inclou el gruix de les mesures, el primer, sí que ja té els vots assegurats per ser convalidat si ningú del bloc d'Esquerra canvia el seu sentit del vot.
3: I és que amb el sí del Partit Nacionalista Basc ja no són necessaris els vots de Junts, això perquè l'òrgan que els haurà de ratificar és ara la Diputació Permanent i no el Congrés, un òrgan que ja queda constituït avui després d'haver-se publicat la dissolució de les cambres generals en el BOE i que serveix per tramitar mesures urgents quan les Corts estan dissoltes. La portaveu del PNB, Maribel Vaquero, diu que aquest decret és només un primer pas i que calen mesures integrals.
8: Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda, que incorpora medidas para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos y para limitar las compras de los fondos buitres. Y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
1: El Partit Popular ha lamentat les formes i el fons dels articulats dels decrets aprovats avui en el Consell de Ministres. La portaveu Esther Muñoz ho considera una nova estratègia de propaganda, diu, de Pedro Sánchez.
9: Es todo un acto de propaganda de Pedro Sánchez. La política de vivienda se va a decidir el 29 de noviembre. La política de vivienda de los próximos 4 años se decide el 29 de noviembre, no la Diputación Permanente. Esto forma parte de la performance que quiere montar Pedro Sánchez para hablar de los temas que él considera.
1: I el ple del Parlament avui també ha estat centrat per l'habitatge. Els ajuntaments de les Illes no podran declarar cap zona tensada. La majoria del PP i Vox han tombat al Parlament una proposició de llei presentada pels socialistes que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers. El PSIP defensa que l'augment de les mensualitats està darrere de molts desnonaments, un fet que no comparteix el bloc de la dreta per resoldre la crisi de l'habitatge, que ha centrat, com dèiem, la sessió de control al govern en un dels moments més tensos de la legislatura. Marta Puyalto.
10: Pilar, la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, ha protagonitzat la sessió de control. S'ha dirigit a la presidenta Proens i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixada abandonada. Proens l'ha abraçada i durant la conversa se l'ha pogut sentir dient que els socialistes que havien dut el Pilar al Parlament l'estaven utilitzant.
11: La
12: No tens vergonya.
10: Just abans d'aquest episodi, el portaveu socialista Iago Negro l'ha acusat Proens de ser la culpable de desnonaments com el d'Anna Pilar, que la presidenta ha lamentat, però n'ha responsabilitat al govern espanyol.
13: És usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
14: Silencio, por favor.
13: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
15: Nosotros continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seu crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides, el deixa vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
10: I és que el debat de l'habitatge, les eleccions del 29N, s'ha colat constantment al primer pla de campanya.
15: Ara que veu que el barco s'enfonsa, se vol tirar del barco, però no se pensi ni per un moment que mos enganarà. Vostè ha traït els ciutadans de les Illes Balears. Vostè és corresponsable d'aquest desastre que ha fet el govern d'Espanya.
16: Vostè no té aspiració de ser la presidenta del govern de les Illes Balears, sinó ser cap de campanya d'en Feijó a les Illes Balears.
10: Com a Lluïsa Pastella de Més per Mallorca, però ens ha dit a Josep Castells de Més per Menorca que no pensa declarar les illes com a zona tensada i els ha acusat de voler arreglar en 8 dies el que Madrid no ha fet en 8 anys.
17: El problema que tenen vostès és que anteposen la seva ideologia a la solució dels problemes reals dels ciutadans de les Illes Balears.
15: Què li han fet els ciutadans de les Illes Balears per voler armar el que tenen a Catalunya?
10: Proens i Manola Canyades de Vox han trepit de la seva aliança durant aquesta legislatura que ha permès, segons la presidenta, rebaixes fiscals per valor de 1.500 milions d'euros.
18: Dos modelos. El de quienes consideran a Ciudadano un cajero automático y el de quienes respetan su esfuerzo.
15: Si fos per ells, tornarien a recuperar l'impost de successions, l'impost a la mort, que sí, mos diuen. I jo li dic que no ho consentirem.
10: Proens el va retirar 10 dies després de la seva investidura.
1: I Comissions Obreres i UGT cerquen també interpel·lar les diferents administracions en competència en matèria d'habitatge. Per això avui s'han concentrat davant del Parlament per reclamar que es declarin les Balears com a zona tensada. Francesc Mas, bon vespre.
19: Bon vespre. Més de mig centenar de persones han demanat que es posi límit al preu dels habitatges a les illes que actualment, diuen, expulsen els residents. La situació és crítica i reclamen mesures efectives. Són el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, i la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT, María José Cordero.
20: Necesitamos mejorar la situación de la vivienda en nuestra comunidad autónoma y qué mejor que poner un límite y topar los precios del alquiler, ¿no?
21: Pedimos una vivienda digna porque una vivienda no es un coche, no es una furgoneta camperizada, no es un balcón, no es una habitación. O sea, una vivienda es aquel sitio en el que tú después de trabajar puedes ir a descansar y a hacer tu vida.
1: Els sindicats no han concretat encara quin dia serà la vaga general. Només es convocarà, només sí que han dit que es convocarà abans de les eleccions, un fet que fa que les patronals la consideren il·legal en l'argument que és una vaga política, diuen.
3: L'anunci fet pels sindicats parlen d'una vaga pel dret a l'habitatge i un salari digne per pagar-lo. Els sindicats UGT i Comissions Obreres recorden que els salaris s'haurien d'haver revisat i pujat entre un 4 i un 7% per facilitar l'accés a l'habitatge. Però el president de la COE, Antonio Garamendi, considera que aquesta és una vaga política i no per motius laborals.
22: Creo que tiene un contenido político, es evidente, se hace en un periodo electoral.
3: Per tot plegat, mouran fils perquè es declari il·legal un extrem que no comparteix la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, Xisca Rudiandis.
23: Bueno, la Constitució espanyola és molt clara, és a dir, l'article 28.2
0: Mos diu que una vaga general se podria convocar per un interès social, econòmic, laboral, i en aquest cas jo crec que se mescla un poc tot.
3: Aquesta vaga podria ser la primera setmana de novembre, però la data definitiva la decidiran, diuen els sindicats, juntament amb les organitzacions socials i el sindicat de llogaters.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: I des d'avui fins dia 19 de novembre ja es pot sol·licitar el vot per correu per a tots els que no puguin fer-ho de manera presencial el dia dels comicis, dia 29 de novembre.
19: Es pot sol·licitar de manera telemàtica a correus.es o a qualsevol oficina de correus. Un vot que es podrà entregar fins dia 25 de novembre, 4 dies abans de les votacions.
1: La principal novetat per les Balears de cara a aquests comicis és que per primera vegada Formentera podrà triar el seu senador desvinculat del d'Eivissa. En tot total, des de les Balears se'n triaran 6, 3 per Mallorca i un, respectivament, per Menorca, Eivissa i Formentera. Informa Regina Mayans.
11: Convocatòria d'eleccions i per primera vegada Formentera podrà escollir el seu senador propi. Sentim el president del Consell Insular, Òscar Portas, a la portaveu de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, i el socialista, Rafa Ramírez.
14: En el 26 hem aconseguit que el Congrés dels Diputats i que el Senat aprovassin la modificació constitucional per introduir el senador propi per l'illa Formentera, i dins aquest 26 ja tindrem el primer senador o senadora.
23: Serà un moment històric.
24: Por fin, los ciudadanos de Formentera podremos elegir un senador propio.
11: En aquesta legislatura, Juanjo Ferrer i Neus Massanet han compartit escó en representació de les pitiuses. Massanet va assumir el càrrec el passat 23 de juliol.
25: Ha estat un període molt curt, però també molt intens, que m'han quedat com a molt de temes per tractar.
11: I deixa les portes obertes a ser una de les candidates en aquestes eleccions.
25: Si volen comptar amb mi, poden comptar-hi, que jo tinc il·lusió i ganes.
11: En les setmanes vinents serà quan es presentaran les candidatures dels diferents partits que concorreran a les pròximes eleccions.
1: I parlant d'eleccions, però ja de cara a les eleccions de maig, les de aquí, no les estatals, Miquel Oliver ha anunciat que deixarà la batllia de Manacor dijous, tot i que seguirà a l'Ajuntament com a regidor encarregat de l'àrea de cultura. També mantendrà l'àrea d'educació. Una decisió que ha pres per dedicar-se a preparar la candidatura de Més per Mallorca al Consell Insular els pròxims comicis locals i autonòmics.
3: El dirigent de Més Esquerra abandona la batllia després de més de 7 anys al capdavant de l'Ajuntament. La institució, però, ja té substitut. Ferran Montero, l'actual regidor d'Educació i Cultura, agafarà el seu relleu i serà nomenat nou batlle de Manacor un cop es formalitzi la dimissió de Miquel Oliver, que serà presentada aquesta renúncia en un ple extraordinari, i avançarà així el relleu previst inicialment per a final de la legislatura. Oliver fa un pas al costat per centrar-se en la política insular.
26: La batlle exigeix una dedicació enorme, i preparar en rigor una responsabilitat insular també necessita temps. És una decisió pensada, personal i política, i crec que també és bona per Manacor, perquè permet un relleu ordenat i és coherent amb la responsabilitat que ha assumit de cara en els propers mesos.
1: I després de 9 anys, l'expresident català Carles Puigdemont podrà tornar a Espanya. El president de Junts no ha fixat encara data per al seu retorn. En una compareixença des de Waterloo, fa poc més d'una hora, Puigdemont ha qualificat la sentència del Tribunal Constitucional que val aplicar l'amnistia per malversació de derrota per als poders públics espanyols, que diu l'amnistia.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda fer que haga ja no dona per més.
1: D'altra banda, assegura que l'amnistia posa fi a una etapa, diu, de repressió política, però que no soluciona el conflicte entre Catalunya i Espanya.
3: Per a Puigdemont, l'amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però no és en si mateixa una solució. Considera que ell i els seus exconsellers van anar a l'exili per política i no per defensar els seus partits. Insisteix que tornaran de la mateixa manera, no al servei del partit, sinó al servei del país.
1: Tot això quan avui el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra ell, una decisió que pren només unes hores després que el Constitucional hagués avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats del procés català.
3: Ha estat un matí de sentències. La primera, la del Constitucional, que ha decidit, tal com s'esperava, estimar el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, que demanava l'aval de la mesura de gràcia pel delicte de malversació. Amb aquesta decisió, poc després, el magistrat del Suprem, Pablo Llanera, ha aixecat amb caràcter immediat l'ordre de crida, cerca i detenció contra Puigdemont i contra els consellers Toni Comín i Lluís Puig, que també varen sortir d'Espanya i no varen poder ser jutjats.
1: Per a ells tres, ara s'obre el camí per poder tornar, ara però queda pendent l'amnistia. Per a ells i altres, com l'exvicepresident Oriol Junqueras, que està pendent de l'amnistia total per poder tornar-se a presentar a unes eleccions.
2: La d'avui, doncs, no és una sentència més del Tribunal Constitucional. La d'avui és la sentència, en majúscules. Carles Puigdemont ha de poder tornar. I l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions.
3: I és que Llaneres ha decidit que no els concedirà l'amnistia fins que llegeixi tota la sentència del Constitucional. Ara només se'n sap el resultat.
1: El president espanyol Pedro Sánchez ha confessat que, tot i que fa 3 anys, diu que reunirà en Carles Puigdemont, diu ara que no ho farà. No ha entrat en el contingut de la sentència del Constitucional, simplement diu que guanya la convivència a Catalunya.
5: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: El PP, en canvi, ho veu tot com una estratègia política, segons la portaveu del Congrés, Esther Muñoz.
6: És el fin de la transacció. El fin de la transacció.

0: Un total de 14 escorcolls.
1: La majoria dels registres han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut d'altres a Marratxí. 200 agents de la policia han participat en el dispositiu i també s'hi han desplegat la Brigada de la Policia Judicial de les Balears, la Unitat d'Intervenció Policial de València i mitjans aeris. L'operació, que dur per nom Tsunami Galba, s'ha centrat en la persecució del narcotràfic i delictes relacionats amb el blanqueig de capitals.
0: És la cinquena vegada en els darrers 3 mesos que els agents entren a la Soledat per lluitar contra el narcotràfic.
1: Avui s'han desplegat per dur a terme diferents escorcolls de domicilis repartits en un ampli perímetre. De fet, hi havia cases que estaven connectades les unes amb les altres on s'han hagut d'esbocar algunes portes. La policia considera que el tràfic de drogues està distribuït per tota la barriada.
0: I tercera jornada del judici contra George Virgilio, en què han declarat avui els familiars de Maria del Rosario, assassinada el desembre de 2024 al Coll d'en Rabassa, a Palma, presumptament en mans de la seva parella. Entre els testimonis hi ha hagut els primers familiars que varen auxiliar la víctima i que han aportat també material gràfic.
2: Han descrit anys de maltractaments, amenaces i una conducta agressiva i controladora. Segons els testimonis, l'acusat tenia problemes amb les drogues i el joc i incitava la víctima a prostituir-se per sufragar les seves addiccions i despeses judicials. També han explicat que després que ella el denunciés va amenaçar de mort la víctima i persones del seu entorn.
0: I l'acampada per l'habitatge Palma i el col·lectiu Flama critiquen la instrumentalització de l'Ajuntament després que el consistori hagi demanat en un comunicat a la delegació del govern que aixequi la protesta arran de presumptes comportaments sexistes que s'haurien esdevingut en l'entorn de la plaça d'Espanya. Delegació del govern assenyala que no han rebut cap petició formal i que no procediran a cap desallotjament.
1: El detonant de la discussió ha arribat després que el col·lectiu Flama ha anunciat que abandona l'acampada per un seguit de casos d'assetjament sexual i s'ha solidaritzat amb les víctimes. Tot això després de destacar que la seva partida no té res a veure amb les reivindicacions habitacionals a les quals continuen donant suport. La resposta de l'Ajuntament s'ha fet palesa en un comunicat on ha qualificat d'extremadament greus les acusacions masclistes i ha insistit a demanar a la delegació de govern de l'Estat que obligui els participants a abandonar la plaça. En el marc de la mateixa protesta, els activistes afirmen que s'han pres mesures i s'han apartat de l'espai les persones que havien generat els problemes. També han rebutjat la resposta de l'Ajuntament i l'han qualificat d'intent de deslegitimitzar el moviment social per l'habitatge i justificar la seva agenda política.
0: I nou revés judicial per a l'Ajuntament de Ciutadella per fer per a vianants la plaça d'Esborn. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que varen obligar a reobrir la plaça al trànsit i recuperar els aparcaments. L'Ajuntament haurà de pagar 2.000 euros en costes.
2: Com a precedent, l'Ajuntament va tancar la plaça d'Esborn al trànsit a l'estiu de l'any 2025, una decisió que un grup de comerciants va recórrer als tribunals. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va ordenar reobrir-la als vehicles i recuperar els aparcaments perquè considerava que la mesura no s'havia tramitat correctament. Després de diversos recursos, els cotxes varen tornar a la plaça el setembre passat. Ara el Suprem manté aquesta situació. Es pot continuar circulant i aparcant en Esborn. Serà el procediment judicial de fons el que haurà de decidir definitivament si la plaça pot tornar a ser per als vianants.
0: I un de cada 3 accidents de trànsit a les Balears són a causa d'una distracció al volant. En la major part dels casos per fer ús del telèfon mòbil. Enguany ja són 30 les persones mortes a les carreteres de les Illes Trasmanco, que l'any passat una xifra que en tot cas continua sent molt elevada i reflecteix la necessitat de campanyes com la que avui ha duit a terme la DGT a la rotonda de Sant Hugo a Palma.
1: El volant zero distraccions és el lema de la campanya d'enguany que intenta conscienciar els conductors de la importància de concentrar-se en la carretera. La majoria dels accidents de trànsit es produeixen per sortir de la via per una distracció. Desviar la mirada cap a la pantalla del mòbil és, en molts de casos, la causa del sinistre. De fet, el 40% de les infraccions detectades durant la campanya del 2025 van ser per l'ús d'aquest dispositiu. Fernando Alonso és el cap de trànsit de les Balears.
3: Actualmente la distracción que nos preocupa es la de utilización de dispositivos móviles, porque no solamente roba la atención visual del conductor, sino que lo sitúa fuera de la carretera durante un periodo de tiempo generalmente muy prolongado y es un hábito que perseguimos especialmente.
1: L'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics col·labora amb la campanya a través de casos com el de Carlos Martín. Fa més de 20 anys un accident de trànsit el va deixar en cadira de rodes per no dur el cinturó de seguretat.
4: conducía yo, venía más personas.

0: que en el coche venía mi ahijada de 3 años, la cual salió despedida por la ventana. Por suerte no le pasó nada, sino yo no estaría tan bien como estoy ahora mismo. Pero también venía mi hermano, el cual también tiene una lesión medular, aunque él puede caminar, no va en silla de ruedas, pero tiene otra serie de problemáticas.
1: A més de les distraccions, el consum d'alcohol i drogues continua sent una de les causes principals d'accident. En els darrers 10 anys, fins al 50% dels morts a les carreteres havien consumit alguna substància.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
4: Les Balears són només per darrere de Madrid la comunitat autònoma amb més ciutadans que contracten una assegurança privada de salut amb un 30%. És una xifra que se situa molt per sobre de la mitjana de l'Estat, que està en el 21%.
5: Ho diu el darrer informe de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, que lliga aquesta realitat amb el mal servei que donen les institucions sanitàries que depenen del govern, sobretot pel que fa a les llistes d'espera. El coordinador del grup de feina i representant de les Balears de la Federació és José Manuel Aranda.
6: La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a la vivienda. La inequidad crece porque hay gente que no tiene acceso a los alimentos frescos y por eso hay una epidemia de obesidad. La inequidad crece porque no hay acceso a los servicios sanitarios públicos como los había antes. Y esto afecta de forma desigual a los distintos grupos sociales.
5: Aranda ho relaciona directament amb les deficiències de l'atenció primària i el retard en les cites per a un especialista o una intervenció quirúrgica a la comunitat, tot i que destaca que en realitat no hi ha cap regió espanyola que tingui una bona situació. El resultat, diu, és un increment de la desigualtat entre els ciutadans.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El govern espanyol incorpora 10.000 milions d'euros de préstec per la compra d'un primer habitatge.
2: És una de les 21 mesures que inclou el primer decret de l'habitatge que serà convalidat per la Diputació Permanent després que el Partit Nacionalista Basc hagi confirmat el seu vot a favor. Una iniciativa que ha explicat avui el president de l'executiu, Pedro Sánchez, després d'aprovar-se de nou amb algunes modificacions als dos decrets que va derogar el Congrés.
3: Sin intereses, en una línea que va a gestionar el ICO y va a ser intergeneracional. No solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
2: El Partit Nacionalista Basc rebutjarà, en canvi, el segon decret que contempla la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Per tant, es preveu que decaigui de nou a la Diputació Permanent per manca de suports.
1: Precisament, l'habitatge ha centrat avui al ple del Parlament, que ha rebutjat en la majoria del PP i vots declarar les Balears com a zona tensada.
2: Una proposició de llei presentada pel Partit Socialista de les Illes Balears que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers al ple. També ha estat protagonitzada per Pilar López, una dona desnonada aquest estiu per un fons Voltor a Palma que s'ha dirigit a la presidenta Marga Proens i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixat abandonada.
4: Sí.
5: No tens vergonya.
1: I l'operatiu policial contra el narcotràfic a Palma ha detingut el Pablo i la seva dona.
2: En total s'han detingut 14 persones i s'han practicat una desena d'escorcolls, la majoria a la barriada de la Soledat. L'operatiu ha comptat amb 200 agents que han hagut d'esbocar algunes portes, ja que algunes cases estaven connectades les unes a les altres.
1: La vaga de les escoletes de 0 a 3 anys ha tingut un seguiment desigual.
2: Menorca és on més està secundada, seguida de Mallorca i Eivissa. La Conselleria d'Educació xifra la mitjana del seguiment en un 20%, una protesta per reclamar un conveni autonòmic propi. La portaveu de la xarxa 03 anys, Noelia Jiménez, qualifica de vergonyós el darrer esborrany presentat per Educació.
6: És una vergonya. Aquesta és la realitat. És una vergonya. En cap moment no xerra de la ràtio de l'aparell educativa, en cap moment fa referència amb els nens de necessitats educatives.
2: Una norma pròpia és també la reivindicació dels metges que reuneixen avui hora baixa per decidir si desconvoquen la vaga indefinida prevista pel dia 28 d'aquest mes.
1: I nou revet judicial per l'Ajuntament de Ciutadella sobre el procés per reconvertir la plaça d'Esbor per a vianants.
2: El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que van obligar a reobrir la plaça al trànsit i recuperar els aparcaments. L'Ajuntament haurà de pagar 2.000 euros en costes.
1: I l'expresident català, Carles Puigdemont, no ha fixat encara data per al seu retorn a Espanya. Considera que la decisió del Tribunal Constitucional, que ha avalat aplicar l'amnistia per malversació als condemnats del procés català, suposa la derrota dels poders públics.
2: Són paraules dels dirigents de Junts en una declaració institucional des de Waterloo.
7: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
2: El Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra ell i, per tant, Puigdemont podrà tornar a Espanya.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Marta Sampas. Bon vespre.
8: Bon vespre.
1: Pendents de la selecció espanyola sub-21 que juga aquesta hora a Eivissa.
8: El partit del combinat nacional contra Romania es juga a Can Misses des de les 7. L'objectiu de l'equip dirigit per David Gordo és aconseguir el bitllet directe per al pròxim europeu com a primera de grup. De moment, però, les coses no estan anant bé perquè a la primera part Espanya perd per 0-1. a un 11 d'Espanya, on hi ha, per cert, l'exjugador mallorquinista Jan Virgili. Com dèiem, de moment, 0-1 a Can Misses en aquesta Espanya sub-21 Romania. I en poc més d'una hora jugarà la selecció absoluta. Ho farà quan siguin les 8:45, la vigent campiona del món, que s'enfrontarà a una Croàcia ferida després d'encaixar un històric 0-7 contra Anglaterra. Una victòria o un empat a la ciutat de Split servirà a Espanya per aconseguir la classificació per als quarts de final de la Nations League. Serà baixa avui vespre Fabián Ruiz, que ha abandonat la concentració per assistir al naixement del seu fill. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
4: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional. Finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores, y lo del otro día fue un accidente en el fútbol.
8: I també pel que fa a la selecció espanyola absoluta, en aquest cas la femenina, Catacoy ha abandonat la concentració d'Espanya i no disputarà els primers partits preparatoris del Mundial del Brasil 2027. La portera mallorquina té molèsties als quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar aquest dissabte i dimecres de la setmana que ve dos amistosos contra la vigent campiona olímpica als Estats Units. Avui matí, ja sense Cata ni tampoc Mariona Caldentei, recordant també lesionada, les jugadores de Sonia Bermúdez, en Patri Jarro i Lucía Corrales, les dues mallorquines, han fet un entrenament de portes obertes a Las Rozas. Més futbol, parlant del Manacor, que es prepara per viure el partit contra el Villarreal corresponent a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El partit, perquè el partit es pugui disputar al camp de la Capellera, el club necessita complir amb les exigències de la Real Federació Espanyola de Futbol. Sergi Montaner, president del club manacorí, té clar que el partit s'ha de disputar en la Capellera.
5: Per Pablo i per tothom que envolta el club, si no se fa a la Capellera seria una cosa de veritat bastant estranya, però per lo que mos han demanat la federació, de moment s'ha demanat entrellant tots els papers necessaris i ara ja estem ultimant tots els detalls per fer-ho aquí.
8: El president del club manacorí espera un gran ambient per rebre el Villarreal i no descarta poder donar la sorpresa.
5: Nosaltres en supletòries tenim una capacitat per 3.000 persones i, evidentment, ahir el mòbil ja feia fum de persones que demanaven quan sortirien, quin preu tindrien i veig que tothom vol venir. Però, bueno, al final haurem de trobar la millor manera, perquè tothom quedi content dins el que podem. És una cosa que, perquè no, sempre, el que deia abans, que sempre hi ha qualcú que dona la campanada i nosaltres estem segurs que ho intentarem.
8: L'eliminatòria serà a partit únic, dia 27, 28 o 29 d'octubre, amb horari encara per confirmar. Pel que fa al Real Mallorca, els vermells començaran a preparar demà matí el partit de diumenge contra el Las Palmas a Son Moix. Mentrestant, a nit es tancava la jornada 8 de Lliga amb victòria del Córdoba per 3-2 al Tenerife. A la classificació, el Mallorca acaba la jornada a la cinquena posició amb 14 punts. I avui els internacionals mallorquinistes Zito Lubumbo, Lucas Beristron i Martin Valiant tenen compromisos. Lubumbo jugarà amb Angola contra Malawi, Valiant amb Eslovàquia contra Moldàvia i Beristron amb Finlàndia contra Bielorússia. I tancant plana futbolística amb l'Atlètic Balears, que va guanyar el derbi contra el Poblense, aconseguint així la primera victòria del curs. L'entrenador Òscar Troya ha parlat avui al programa Esports 3 d'aquesta casa, d'aquest inici de temporada i del seu futur en cas de no haver guanyat el partit de diumenge. L'escoltam.
9: Hombre, pero es que si no ganamos a Poblense, no ganamos a Mallorca, no hemos ganado antes, es normal. Es que hay que darle normalidad, es decir, yo lo que te digo, me he metido más presión yo que ellos a mí. Es decir, yo la sensación que tengo con la gente que trabajo, con Patrick, con Ingo, con Mark, es de total confianza, y te lo digo sinceramente. Si esa situación del fútbol se hubiese dado, yo creo que entraban dentro de la normalidad. Lo que pasa que sí que es cierto que el entorno lo tengo a mi favor, es decir, la gente quiere que a mí me vaya bien.
8: Diumenge a l'Estadi Balear viurà un nou derbi Atlètic Balears Mallorca B. En bàsquet, l'Azul Marino afronta una setmana intensa on haurà de disputar dos partits. El primer dijous a la pista del Girona i el segon diumenge a Son Moix contra el Cadí La Seu. El tècnic del conjunt mallorquí, Alberto Antuña, diu que s'ha d'anar partit a partit i espera sumar a Girona la segona victòria consecutiva.
10: El foco a día de hoy es Girona, sabiendo que es un campo muy, muy, muy difícil donde A Girona no perdió ningún partido como local la temporada pasada. Pero bueno, al final creo que el objetivo y un poco la característica de este equipo tiene que ser intentar poder competir con cualquiera. Y ir a Girona con la intención de ganar o ponerle las cosas muy difícil para que sumen la primera.
8: Com dèiem, l'Azul Marino tindrà dos partits aquesta setmana, dijous a les 8 del vespre a la pista del Girona i diumenge a les 6 del capvespre a Son Moix contra el Cadí la Seu. I acabam amb ciclisme, amb la Mallorca 312, que ha esgotat les 8.500 places disponibles per a la disputa de l'edició 2027, que serà el 24 d'abril. En qüestió de minuts s'han esgotat les inscripcions, però l'organització ha decidit donar una nova oportunitat de participació als residents de les Illes Balears. Fins a la mitjanit d'avui, a les 12, els residents que mai han participat a la prova podran apuntar-se a la llista d'espera que hi ha a la plana web mallorca312.com. Els que ho facin tindran garantida la seva participació, però, recordem, tan sols es pot fer fins a la mitjanit d'avui. I avui s'ha presentat la nova edició de la Volta Cicloturista Eivissa, que se celebrarà aquest mateix cap de setmana. Enguany comptarà amb 760 participants, entre ells 68 que correran en la modalitat de ciclisme adaptat. Aquesta edició hi participarà el pentacampió del Tour Miguel Indurain, entre altres estrelles convidades per l'organització.
1: Gràcies, Marta. De 9 minuts per arribar a les 8.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
11: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Nova jornada de vaga de les escoletes de 0 a 3 anys amb un seguiment desigual. Menorca és on més ha estat secundada, seguida de Mallorca i Eivissa. La Conselleria d'Educació xifra la mitjana de seguiment en un 20%.
2: A Menorca, la vaga de les escoletes de 0 a 3 anys ha tingut un seguiment del 80%, segons els sindicats, i del 44%, segons la Conselleria d'Educació. Més d'un centenar d'educadores i famílies s'han concentrat a Mo per reclamar menys infants per aula, millores laborals i unes mateixes condicions a totes les illes. El sector fa mesos que es mobilitza i, tot i reconèixer alguns avanços de la conselleria, reclamen tenir més veu en les decisions que afecten el primer cicle d'educació infantil. És la cinquena mobilització del col·lectiu en pocs mesos i anuncien que les protestes continuaran. Laia Coll és portaveu de la xarxa 03 Menorca.
12: Es necessiten ràtios més adequades, hi ha d'haver més professionals. Hi ha d'haver, per exemple, per educativa, més recursos per inclusió i que les condicions laborals siguin dignes, que hi hagi una mica de cohesió. Hi ha com a moltes diferències, hi ha moltes coses que estan passant a nivell d'illes i nosaltres, clar, també per això ens sumem que sigui ja una vaga autonòmica.
1: A Mallorca, prop de 160 treballadores s'han concentrat a les portes del Parlament per mostrar el seu descontentament, ja que lamenten la negociació no avança.
2: Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03 anys, assegura que el col·lectiu se sent enganat amb el darrer esborrany del decret que ha presentat la Conselleria d'Educació.
6: És una vergonya. Aquesta és la realitat. És una vergonya. En cap moment no xerra de les ràtios de l'aparell educatiu, en cap moment fa referència amb el nivell de necessitats educatives.
1: El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'Estei, convocant de la protesta, no descarten una nova vaga general a les escoletes, diuen si no hi ha avanços en les negociacions.
2: Comissions Obreres denuncia que fa un any i mig que la situació està pràcticament estancada. Asseguren que les aules estan saturades en grups que arriben als 18 infants i reclamen una revisió del decret de mínims. També denuncien la precarietat laboral del sector amb sous que ronden els 1.200 euros fins a 7 taules salarials diferents i sense un conveni autonòmic que unifiqui les condicions de les treballadores. Pepa Ramis és representant d'Educació de Comissions Obreres.
13: Partíem de fa un any i mig en la mateixa situació que ara tenim. Tenim les aules plenes de 8 infants de 2 a 3 anys, 1.225 euros, salari mínim interprofessional. tenim un caos, 7 taules salarials, no tenim conveni autonòmic, no tenim encara revisió del decret de mínims.
2: Davant les crítiques al nou decret 0 a 3 anys, el conseller d'Educació, Toni Vera, ha dit que fa feina per consensuar-lo amb la comunitat educativa i també ha destacat el nou complement que millorarà el salari de les treballadores de les escoletes més mal pagades.
14: Perquè igual feina, igual retribució. Per això ja vàrem convalidar un decret llei i va aprovar aquest govern un decret llei on s'estableix un complement d'equiparació salarial per totes aquestes treballadores que tenien un sou més baix que la resta. Aquest complement d'equiparació salarial serà una realitat a partir de dia 1 de gener.
1: I continuen les reunions avui hora baixa dels metges per decidir si desconvoquen o no la vaga indefinida prevista a partir de dia 28 d'octubre a tot l'Estat.
2: Tot després de l'avançament electoral, amb la dissolució de les Corts Generals, la negociació per l'Estatut Marc dels Metges queda paralitzada, ja que no hi ha una coalició política amb la qual negociar. Aquest cap vespre el comitè de vaga reuneix en diverses reunions per debatre quin és el següent pas i decidirà si la convocatòria de vaga continua endavant i com ho farà.
0: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
1: S'incrementen els casos d'assetjament escolar a les Pitiüses. A la Conselleria d'Educació asseguren que és perquè s'estan posant més recursos per fer front a aquestes situacions. En té més detalls Gemma Guasc.
15: A les Pitiüses s'han incorporat aquest curs 3 psicòlegs educatius a les escoles que sumen els 11 que feien feina als instituts. Els casos més freqüents són els alumnes amb simptomatologia ansiosa. Ho explica Antoni Vic, que és director de Convivèxit de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar.
16: Els psicòlegs, sobretot, s'atenen alumnat amb simptomatologia ansiosa, problemàtiques relacionals i dificultats de relació amb la família i problemàtiques familiars.
15: S'incrementa el nombre de casos, també d'assetjament escolar, perquè de cada vegada hi ha més recursos destinats a la seva detecció.
16: Els casos que ens arriben al servei cada vegada augmenten, però és veritat que també els recursos en els centres augmenten, la mirada augmenta, per tant, la sensibilitat. I aquesta mirada cap a l'alumnat vulnerable, de cada vegada en els centres educatius està més posada cap a ells i això fa que se detectin més casos.
15: En detectar un cas d'assetjament s'activa el protocol i s'investiga quina és la situació. Posteriorment, si es considera que la víctima necessita atenció psicològica, es deriva al psicòleg del centre. També hi ha un altre recurs especialitzat amb la Direcció General de Famílies, Joventut i Adolescència, on es poden derivar aquests casos perquè es faci tractament.
1: I Ciutadella tindrà per primera vegada un centre residencial per a menors tutelats. El Consell de Menorca hi habilita un pis de 8 places amb l'objectiu de mantenir els fillets i els adolescents a prop del seu entorn. Axel Camarasa.
17: Entrarà en funcionament l'any que ve com a nou centre residencial per a menors tutelats del municipi. Té 100 metres quadrats, 4 habitacions dobles i capacitat per a 8 menors. El pis ja està adequat i ara s'acaba de moblar. Amb aquest nou centre es guanyaran places, però sobretot es vol evitar que els menors de la zona de Ciutadella hagin d'anar a Maó, és a dir, que puguin continuar a prop de la seva escola, els seus amics i el seu entorn habitual. Carmen Reinés és consellera insular de Benestar Social i Família.
18: Li canvies de la noche a la mañana a un altre municipi on no coneix a ningú, tornar a explicar a lo millor o haver d'explicar per què comencen aquest nou centre i, per tant, crec que estàs revitimitzant en el fillet.
17: En aquests moments a Menorca només hi ha dos recursos residencials per a menors, la Casa de la Infància i un pis tutelat. Els dos són a Mo i estan al màxim de la seva capacitat. Hi ha 28 menors en acolliment residencial, una xifra que continua augmentant.
1: L'Ajuntament d'Alcúdia ha iniciat la tramitació per reobrir l'emblemàtic quiosque de Sillot a la Victòria, que aquest estiu ha estat tancat pel mal estat de l'edifici perquè havia finalitzat la concessió pública.
2: L'edifici, que és municipal i es gestiona a través del contracte públic, està gestionat per una empresa hotelera en els darrers anys. Ara, la nova concessió haurà d'assumir el cost d'un 250.000 euros per reformar-lo, ho explica el regidor d'Obres Públiques d'Alcúdia, Rafael Ferrer.
19: S'ha deixat caure, la teulada està en mal estat, els pilars estan en mal estat, hi ha goteres, les tarimes estan molt malament.
2: El contracte amb la concessionària es farà per 10 anys a fi que pugui rescabalar la inversió. La licitació podria sortir a final d'any.
1: I han retirat el primer niu de vespa oriental a Menorca. S'ha localitzat a Maó i està retirat completament per evitar la dispersió de l'espècie i l'establiment de noves colònies. Amb aquest niu es confirma la presència de la vespa oriental a totes les illes. Ja s'havia detectat abans a Mallorca i també a Eivissa.
2: La vespa oriental és una espècie originària del sud-est d'Europa, l'Àsia central i el nord-est d'Àfrica, que en els darrers anys ha ampliat la seva àrea de distribució. Els exemplars adults capturen diferents tipus d'insectes, incloses les abelles de la mel. Per aquest motiu, aquesta espècie pot representar una amenaça per a l'apicultura i per a les poblacions d'insectes pol·linitzadors. Per a la seva eliminació s'ha emprat per primera vegada un sistema innovador que detalla Irene Garneria, tècnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern.
20: Per a la localització d'aquest niu hem aplicat per primera vegada a les Illes Balears una tècnica basada en radioseguiment d'exemplars marcats. Aquesta tecnologia ens permet seguir moviments d'obreres fins a la colònia i representa un avanç molt important per millorar l'eficàcia dels programes de control i erradicació de la vespa oriental.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Tretze detinguts i una trentena de Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus en els aldarulls de Barcelona després de la manifestació per l'habitatge.
2: Els incidents es varen allargar ahir fins a mitjanit a la zona de la plaça de Catalunya amb 28 barricades i 22 incendis. Els bombers varen haver d'actuar amb protecció policial per poder apagar els focs mentre els Mossos atribueixen les detencions a presumptes delictes de desordres públics.
1: I pel que fa a la darrera hora de Ceuta, continua la investigació sobre l'entrada massiva del mes de juliol. La jutgessa ha demanat al govern de la ciutat autònoma que entregui el llistat de telefonades que va fer el president ceutí Juan Jesús Vives a la Moncloa.
2: Una petició que fa després que Vives declarés la setmana passada que va contactar fins a 10 vegades amb l'executiu central, tot això sense resposta, una versió que va ser desmentida pel govern espanyol. D'altra banda, continuen les tasques de neteja a la platja del Trampolín. En dos dies s'han retirat més de 200 tones de residus, això després del desallotjament del més de 3.000 migrants que durant dos mesos han estat en aquesta zona.
1: De fet, la Policia Nacional manté un dispositiu de control a la badia nord de Ceuta per evitar que els migrants que han abandonat les zones d'acampada tornin a les platges.
2: Segons fonts policials, l'objectiu se centra principalment a impedir l'accés a la platja del Trampolín i a l'entorn de la planta desaladora perquè no s'hi tornin a instal·lar campaments. Durant el cap de setmana es varen desallotjar més de 1.500 persones per aquest motiu.
1: El Tribunal Suprem dona un termini de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions sobre la llei de nets.
2: Això abans de resoldre si és o no la suspensió cautelar de les inscripcions en el cens electoral dels nacionalitzats espanyols per aquesta llei. Una decisió que s'ha pres a contrarrellotge a causa de l'avançament de les eleccions pel proper 29 de novembre.
1: I en plana internacional, la Comissió Nacional Consultiva de Drets Humans de França alerta d'un ús desproporcionat de la força policial en les protestes estudiantils que sacsegen el país.
2: Des de l'inici de les mobilitzacions, prop de 5.000 persones han estat detingudes i un 85% són menors d'edat. L'organisme reclama al govern que rebaixi la tensió i reforci el diàleg amb els joves. Les protestes reclamen més recursos per a l'educació pública, menys massificació i més professorat. Les classes continuen suspeses a uns 900 centres, mentre que 24 instituts han patit actes vandàlics o incendis. Amnistia Internacional també denuncia un ús excessiu de gasos lacrimògen, porres i pilotes de goma i reclama que es garanteixi el dret dels estudiants a manifestar-se.
1: I l'administració de Donald Trump ha deportat més de 40.000 migrants a tercers països, és a dir, a estats diferents dels seus països d'origen.
2: Entre ells hi ha persones del col·lectiu LGTBI que havien rebut protecció als Estats Units després d'acreditar que podien patir persecució als seus països d'origen. En total s'han documentat 40 casos de persones enviades a països africans on les relacions entre persones del mateix sexe estan criminalitzades o on s'han denunciat persecucions. El govern nord-americà defensa que les deportacions no es decideixen en funció de l'orientació sexual i considera aquesta política una eina de seguretat pública.
1: I dos palestins han mort en nous atacs israelians contra Gaza malgrat l'alto el foc i quan falta un dia perquè es compleixin 3 anys de l'inici del conflicte.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: I ara deixem que aquesta música ens situï al Nova York més icònic de la mà de l'artista Sol Steinberg, l'home que va il·lustrar gairebé 90 vegades la portada del New Yorker, la revista referencial de la ciutat que el va acollir després d'un periple vital gairebé de pel·lícula. Ara aquestes portades, també bona part del seu llegat artístic, ens esperen. Sandra Martínez, a la Fundació Joan Marc.
1: Tot d'una entrarem en l'obra artística d'aquest escriptor que dibuixa, com se'l va definir, però abans un apunt d'aquesta vida de pel·lícula que va forjar el que seria després el seu treball. Nascut a Romania, es va formar a Itàlia com a arquitecte, però les lleis antisemites de Mussolini el forçaren a fugir d'Europa. Després d'un periple que el duria a Portugal i a la República Dominicana, entre d'altres països, acabà a Nova York. Un cop ja era ciutadà nord-americà, s'enrolà a la Segona Guerra Mundial, on passà per la Xina, l'Índia, Algèria, Itàlia. L'exèrcit fou el primer interessat pels seus dibuixos satírics i tot d'una també ho feu al New York, que el fitxaria per gairebé un centenar de portades, des dels anys 40 fins a finals dels 90. Portades que fascinen tant com el primer dia. Pablo Pérez d'Ors és el director del Museu de la Fundació Marc de Palma.
2: Són reflexions sobre el dibuix, sobre el llenguatge, coses que mai no passen de moda perquè, bueno, fan pensar encara ara. I també hi ha d'altres que reflecteixen aquesta experiència d'exili, de viatge, ironitza sobre l'oficialitat, la burocràcia, i té sempre una mica d'humor.
1: La seva obra no s'entén sense la seva vida ni tampoc sense Nova York. Habitual dels seus museus, de les seves inacabables propostes culturals, va ser il·lustrador de premsa, de publicitat, va crear postals de Nadal, va fer disseny tèxtil i també és autor d'obra original, una obra vinculada a l'expressionisme abstracte americà amb noms com Pollock o Rothko i que es pot veure a galeries d'art i museus com el MoMA. Feia de tot i per això sempre ha estat mal de classificar.
2: Estava a meitat del camí entre il·lustrador, publicista, artista, etc. Aquesta exposició reflecteix molt bé aquesta varietat.
1: I abans de recordar fins quan es podrà veure aquesta exposició, que també, per cert, ofereix visites guiades, un darrer apunt d'aquesta vida inquieta. Va recórrer els Estats Units en un Cadillac de segona mà que va comprar el compositor Igor Stravinsky. Ho mostra una de les imatges d'aquesta exposició amb l'artista Ben Cofoy immortalitzant el moment. Sol Steinberg, artista, es podrà veure fins al 23 de gener.

0: Safaris humans és el títol de la investigació periodística d'Ezio Gabazzini, que revela que durant la guerra de Bòsnia, ciutadans europeus viatjaven a Sarajevo i pagaven per disparar i matar civils, fins i tot infants. El treball s'acaba de publicar en forma de llibre per l'editorial Península. La investigació ja ha arribat als tribunals. La Fiscalia de Milà investiga 5 persones per la seva presumpta participació en aquest fet. Sandra Martínez.
1: I una certa recança perquè l'autor reconeix que fer el pas de confiar en la feina de la justícia en un cas com aquest no li ha estat gens fàcil.
2: Sí, mi costa molto, perché arrivati a un certo punto un'inchiesta giornalistica deve consegnare il testimone a chi ha gli strumenti.
1: Però reconeix que hi ha un punt en què qualsevol investigació periodística que s'ha de passar al relleu als qui tenen els mitjans per poder verificar els descobriments. El llibre qüestiona l'atenció de les ONGs presents a Sarajevo, denuncia la desaparició de documentació policial de la frontera i es demana per què ningú no va indagar abans altres senyals d'alerta.
2: Questa, secondo me, è la domanda della quale dobbiamo ancora dare una risposta.
1: I aquesta és, segons Gabazzini, la pregunta clau en un tema que fa escarrufar i sobretot si es pensa que potser Sarajevo no ha estat l'únic escenari d'aquest horror. Tot i això, apunta l'autor...
2: Qui sarei molto prudente. La mia ricerca riguarda Sarajevo. Non voglio utilizzare...
1: Que és necessari anar-hi en cautela perquè la seva recerca s'ha centrat només en aquest punt i creu que no es pot extrapolar automàticament a la resta. En un moment determinat escriu: concloc aquest llibre, però la meva recerca continua. I com ho fa exactament? Idò, amb l'atenció fixada a França i també a Espanya per aconseguir la documentació dels responsables de vigilància de la zona, informes que ara mateix no es troben.
2: Quello que...

Hem arribat a...

0: Cita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Jo sóc Marga Roger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.
1: Si me ves llorando, es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

És un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

hora nou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

terra i el plor trencat quan es perd el combat. Però és una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics

o és una dita. Aquell que preveu val perdó. És un adagi

respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Deus, que ele é bom.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

maquillada de lluna amb un somrís. A la ressaca d'un meravell gruixut. Fa com els pràctics que amb petits ferruts sortien quan hi havia més perill.

que ens emmalamada els ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat, si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluig que creu el temporal.

Aquest ferruig que creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només per a tu, només per a tu.

0: Te amo.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

que no es vegi cap far, que no es vegin gavines, que sols hi hagi blau, blau verd dels seus ulls, blau verd.

Ahí.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Canlı kol. İtu.

Hola, som a Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: don't mind.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Brown is dead.
1: Miguel! Hey! Miguel!

Oh, ich muss jetzt auch lontano. Ich bin so einfach irrsinnig.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. Som espantes temporal. Un illot al meu davant. Una melodia en el cap. Et ser, platgeta petita. Et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.